0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Push me, and then just touch me.

0: stress. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: set.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals de retruc amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir. Per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
0: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
3: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error al intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
1: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
3: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part. part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a portar-se a la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
3: Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
9: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
10: Los colombianos, Egan, Einer, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
9: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
11: Ya Pogacar.
12: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard. I tercero, quizás Pol Seixas o Remco.
13: El ciclisme jo l'he viscut sempre des de casa, jo el practico des de 6 anys i és a dir, que sortir des de Barcelona és tot un orgull.
3: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
3: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
15: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soleil Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
16: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta doncs, ens estem posant d'acord amb ells doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
15: En el cas de Conforça s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
17: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar doncs, alguns centres faran festa, ho van canviar per un altre dia de calendari i hi haurà uns quants centres que treballaran.
15: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
3: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
18: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
11: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
19: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
11: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
20: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
11: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
21: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
11: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
3: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
22: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
23: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
22: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
3: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
0: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
1: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
0: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
3: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin 500.000 de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
4: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarle a él.
3: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
2: L'Auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
5: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
2: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
3: El Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
6: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
3: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
7: La Xarxa de Comunicació Local.
24: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
25: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al nus de la Trinitat i a la ronda de dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels volts de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
2: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar... Els detalls, Marc Piqué, de Lleida Televisió.
3: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen

0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
1: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
2: Sí, esclar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
1: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
3: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
4: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
5: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
6: La uso més que l'autobús o que el metro.
7: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
4: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
8: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
9: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
4: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
0: Minuts. minuts per arribar a 7:45. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de l'Amunt Carvajal.
10: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
11: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
12: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
10: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
13: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
10: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
12: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
14: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
10: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Veneçuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
15: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
16: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada, entonces la alternativa era coger el tramvia para ir a Monumental, però no sabia nada.
15: I Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
0: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
17: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
18: Si no s'implica los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
17: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
19: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
20: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a la...

0: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
1: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
2: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem, és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
3: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
4: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
5: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
4: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Bastó, la cantada recupera la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura.

cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanya a la Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha lentitud de Sant Quirze a Badia, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 lentitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bonpastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor i això que de calor en fa i n'ha fet molta, però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim, per tant molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terraferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda i al cap de setmana de núvols importants ben poquets i aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha pren matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala. Fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia, i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa, que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
7: Bon dia, doncs, al Parc de Marina del Fòrum. Aquesta plataforma a aquesta hora el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França, amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipúscoa Pasqua, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
8: Bon dia, Marta.
7: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
8: És tenir la gran cursa ciclista d'inici, que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això, independentment de si li agrada el ciclisme o si li ha de fer altres tipus d'esports.
7: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre aquestes tres etapes?
8: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant també exigent, per tant també els favorits tornen a estar a, diguéssim, al focus i per tant tenen els deures dels dos primers dies ja a rendir bé, i aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
7: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el cinquè si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap què és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades, i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia, i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
8: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim, i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent francès que, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms, i per què no Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
7: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
8: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer, doncs, això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
7: Moltes gràcies a Roger, doncs ja ho veieu. Aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona, i aquí la gran feinada de descàrregar, doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran départ, aquesta 113a edició del Tour de França, la gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers 3 dies.
0: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo, i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants-Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
10: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
11: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
12: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
10: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
13: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
10: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
12: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
14: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
10: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
15: Bon dia, Helena. Si han canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els servicis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella Vila Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
0: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
16: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I Arribarem a 8:45 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
17: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
18: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
19: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
18: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Buró reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
20: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
18: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per al Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
21: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir algú a tots iguals. I després de veure totes les persones...
22: La xarxa de comunicació.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts de 8:45, hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels volts de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogačar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
18: Dona aquesta seguretat, i també aquest confort, i a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
20: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
19: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, amb inici a Granollers, i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogacar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí, amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el gran départ aquí al Fòrum de Barcelona.
19: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han bolcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
22: Bon dia.
19: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
22: Bé, tenir la sortida del gran départ del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs, també bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
19: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
22: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no? Que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no? Per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants i poder créixer a nivell, diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
19: S'atreveix amb un favorit el president de la Federació Catalana, hem de pensar en Pogacar com a gran favorit.
22: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil, podem també apostar per ell, serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut del
19: el jove
22: Seixas,
19: sí,
22: i després també correcte. Uh-huh. Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que coneguent-los a tots dos, donaran molta guerra i faran molt bona feina
19: de bo,
22: i deixaran
19: així,
22: molt bé el Pavelló Català.
19: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
19: Doncs el Tour que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
23: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats

0: seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
1: Oh, joder!
2: No estava apuntando ahí.
3: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
4: Daddy!
5: Humphrey!
4: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
0: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
6: Ahir va començar el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestar o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia, Helena, bon dia.
6: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
7: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà, o sigui que...
8: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
9: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
10: Avui és dijous 2 de juliol de 2026.
9: I a partir d'avui tot puja, no tot pluja, no, tot puja. Últim dia de treva meteorològica, gaudiu de l'airet del matí.
10: Així que benvingudes totes al 620è Infopodcast Cardedeu.
9: Comencem!
10: Va, avui és el Dia Mundial dels Ovnis i també el Dia Internacional del Periodista Esportiu. També Sant Francesc Jerònim, i tal dia com avui, però del 2020, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que feia 4 mesos que no trepitjàvem el plató de Ràdio Televisió de Cardedeu a causa de la Covid. I també entrevistava l'alcalde Enric Oliver per parlar de la nova normalitat. Que lluny queda tot això ja. Va, i avui acabem dient-vos que juliol, l'amo del sol.
9: Escolta'm, ja sé que tiro enrere ara, però Dia Mundial dels Ovnis i Internacional del Periodista Esportiu, uns no sabem si existeixen i els altres no haurien d'existir.
10: Home.
9: Bé, periodista esportiu són dues paraules que no saps, que no van juntes, no podrien anar juntes.
10: Tu quin tipus de periodisme vas estudiar?
9: Cap, ni un.
10: El de la vida.
9: Va, i us expliquem que ja estem a final de curs i després d'aquests mesos de lluita per l'educació, des de la Matxera us emplacen a retrobar-nos totes plegades, recordar les jornades de lluita i reivindicacions i restaurar forces plegades. I és que expliquen que després de tantes jornades de presència als carrers, implicació en assemblees i esforç a les aules, totes plegades ens mereixem un espai per compartir i celebrar l'enfortiment del col·lectiu. Així que avui, de 8 a 11, al Casal Popular de la Matxera, hi podreu trobar pinxos boníssims, musiqueta per tancar el curs en ritme i, en definitiva, un espai que serà de trobada per reconèixer-nos, fer comunitat i compartir vivències. Així que tothom cap allà, i és que, com no podia ser de cap altra manera, tots els beneficis aniran destinats íntegrament a la Caixa de Resistència Educativa de Catalunya. Així que, a consumir molts pinxos.
10: Molt bé, molt bona iniciativa, i parlem ara del temps, perquè, com dius, haurem d'aprofitar el dia d'avui.
9: Doncs sí, i és que, tot i que tindrem un grau més, les temperatures no passaran dels 30 graus, amb una amplitud tèrmica massa petita, i és que de nit, com a molt, estarem als 23, i només arribarem a la franja dels 20 puntualment, ja moments abans de que surti el sol i, com a molt, durant una horeta. Així que comença avui una nova aproximació cap a l'estiu més punyent.
10: Va, a veure si l'aguantem. Parlem ara de l'hort i a veure si l'hort també l'aguanta, aquesta calor.
11: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
9: Doncs mira, sí, us hem de dir que cobriu les mangueres del rec amb teules, encoixinat o similar. I és que si estan a ple sol, l'aigua de dins bullirà. Pràcticament, literalment, eh? I en cas que regueu al final del dia, en comptes del matí, cremareu les arrels o, en el millor dels casos, fareu que agafin fongs. Així que ja ho sabeu.
10: Ja ho sabeu. A regar pel matí o a cobrir les mangueres del rec.
9: Les dues coses millor.
10: Va, i avui a la secció del Porta a Porta us direm que, com és dijous, les blaves no teniu recollida, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. va bé. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, Palau Gatell i Estalvi.
9: I amb això arribem al...

0: Com Cardedeu! I avui us hem d'explicar que recupereu l'entrevista que li vaig fer ahir al Territori 17 a la Marta Núñez Camprubí sobre l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora. És un tros d'exposició. S'ha fet una mirada de gènere, de classe, etc. a tot el que hi havia al museu, a tots els magatzems. I bé, us haig de dir que és una exposició que us farà plantejar-vos moltíssimes coses.
1: Molt bé, Enric, i per on la podem recuperar?
0: Doncs pel YouTube del programa Territori 17, en el programa d'ahir, que era dimecres, dia 1 de juliol. M'ha costat tot això, eh?
1: Va, i amb això...
0: Espereu, espereu. Tot plegat, comportàvem una hora i mitja de programa. Així que ja sabeu, recupereu a partir de llavors.
1: I amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
1: Salut i poble, consumidor de proximitat i feu-vos sòcies!
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i la xarxa.

0: Són les 9. Del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Fa més d'un any que Osona i el Ripollès saben que el Tour de França passarà per les dues comarques. El 9-9 ho va avançar en exclusiva el juny del 2025, quan encara faltaven molts mesos perquè es fes oficial el recorregut de la Grande Part de Barcelona. Des d'aleshores, ajuntaments, empreses, cossos de seguretat i organitzadors han preparat una jornada que serà excepcional tant per la dimensió esportiva com per l'impacte que tindrà sobre la vida quotidiana. Les afectacions seran importants durant bona part del matí i fins a primera hora de la tarda. La mobilitat quedarà molt condicionada. En municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Ripoll, el recorregut divideix literalment el nucli urbà i farà molt difícil. O directament impossible en alguns moments travessar-lo amb vehicle. En altres punts, com Campdevànol, el tall deixarà temporalment aïllat el municipi. Algunes empreses han modificat els torns de treball, d'altres han canviat dies festius de calendari laboral i fins i tot a l'Hospital de Campdevànol han reprogramat l'activitat prevista per adaptar-se a la situació. Són mesures que evidencien la magnitud del dispositiu que acompanya el tour. Tot plegat obliga a demanar comprensió i planificació als ciutadans. Les restriccions seran inevitables, però també puntuals, i tenen una explicació. El Tour de França no és una cursa qualsevol. És una de les competicions esportives més importants del món i una de les que compta amb una cobertura mediàtica més gran. Les seves imatges arriben a prop de 190 països i són seguides per centenars de milions d'espectadors. Aquesta projecció situa el territori en un aparador internacional que difícilment es podria assolir per altres vies. Aquesta serà, a més, una edició especialment significativa. El Tour només havia passat dues vegades per Osona i el Ripollès, els anys 1957 i el 1965. En aquelles ocasions ho va fer la llavors carretera nacional, deixant al marge bona part dels centres urbans. Dilluns serà diferent. Per primera vegada, el recorregut entrarà a nuclis de tots els municipis que travessa. El pilot passarà pel Passeig de Vic, pel centre de Manlleu, per Torelló o per la plaça del monestir de Ripoll, oferint unes imatges que seran històriques. És divendres 3 de juliol de 2026. Us parla Andreu Jiménez i això és el Territori 17.
1: Territori 17.

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia del dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a 9:45 del matí a la tertúlia parlarem del Mundial de Futbol amb els companys del Nou TV, Marcel Puig i Guillem Sánchez. I després d'escoltar la cançó del dia serà el moment de rebre a 10:45 del matí doncs en Jaume Espuny, que avui ens porta London Calling de The Clash. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes més destacats d'aquest cap de setmana al nostre territori amb l'agenda. I com sempre, els divendres tanquem el programa repassant algunes de les novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que comença ara i que ho fem posant-nos al dia. El Parlament de Catalunya va aprovar el mes de juny una llei que ha de servir per accelerar la retirada d'amiant. Es tracta d'un material encara molt present a les nostres comarques en l'uralita de teulades de granges, coberts, fàbriques i polígons industrials. Judit Lechón, el 9FM.
1: Moltes teulades de granges, coberts, fàbriques i polígons industrials d'Osona encara són d'uralita o fibrociment, un material utilitzat anys enrere per a la construcció que conté amiant, un mineral format per fibres tòxiques. El Parlament de Catalunya va aprovar el mes de juny una llei que ha de servir per accelerar la retirada d'amiant. A Osona encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys fins al 2032 per retirar-les totes, tal com marca la normativa. En cas contrari, l'administració preveu aplicar sancions als propietaris. El polígon de Puigneró de Roda de Ter s'estén durant prop més de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal, ho explica l'alcalde Toni Mas.
2: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus, per mirar de que forcessin, ajudessin, acompanyessin a que això pugui tenir sortida. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva, és un aspecte que consideren que és d'àmbit privat, i a l'Ajuntament doncs, el que farem és continuar per la via doncs, coercitiva, que és, vam fer tota una sèrie de requeriments, seguirem treballant per aquí.
1: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat. L'Ajuntament ha adquirit tota la zona del solar de Can Solaní, on hi ha uns antics tallers i construccions d'uralita que es trauran. Per tant, retirant-les, Sant Pere podria eliminar tot l'amiant del poble. L'alcalde de Sant Pere, Jordi Fàbrega, ho explica.
3: Sant Pere, per una manera, hem fet feina ja molt avançada. Degut a la pedregada, és obvi que s'havia de canviar. I, de fet, aneu al polígon industrial, que és el més impactant, no? Si la gent veu el polígon industrial de Sant Pere, abans gairebé tot era uralita, avui mires les teulades, ja fa goig de veure que ja no hi ha gens d'uralita en el polígon industrial de Sant Pere de Torelló.
1: L'Organització Mundial de la Salut atribueix 100.000 morts anuals arreu del planeta causades per l'amiant, amb malalties que poden trigar entre 10 i 40 anys a manifestar-se. Oficialment, la instal·lació d'uralita es va prohibir el 2001, però aleshores a Catalunya ja estava molt estesa arran de l'expansió dels anys 60, 70 i 80 en naus industrials, granges i elements com dipòsits i canonades. Es torna nociva quan es trenca o quan arriba al final de la seva vida útil, que solen ser entre 30 i 50 anys.
0: L'Ajuntament de Mollà farà un gir de 180 graus en la gestió de les escombraries. A partir d'aquest mes, el poble posa en marxa un nou model de recollida amb contenidors tancats i control d'accés. Laia de Déu, Ona Codinenca.
4: Ho fa conjuntament amb el consistori del Bages per a la gestió de residus i l'objectiu és emular l'èxit d'altres localitats veïnes i fer saltar la taxa de recollida selectiva de l'actual 40% fins a un objectiu proper al 70%. El canvi principal afectarà els contenidors d'orgànica i de resta que incorporaran un tancament electrònic. Per poder obrir-los, cada llar ha rebut dues targetes identificatives, tot i que el sistema també funcionarà a través d'una aplicació mòbil. La fracció orgànica es demanarà que es llenci sempre en bosses compostables i es podrà dipositar qualsevol dia de la setmana. Per facilitar-ho, l'Ajuntament instal·larà una màquina expenedora gratuïta a Can Comadran que subministrarà 60 bosses cada 3 mesos per habitatge. El canvi més restrictiu serà per a la fracció resta, i és que el contenidor només es podrà obrir un dia a la setmana, escollint entre els dijous o els diumenges, excepte en casos especials com les famílies que usen bolquers, que podran demanar un permís ampliat. Per contra, els contenidors de paper, vidre i envasos continuaran sent totalment oberts com fins ara. La mesura es completarà garantint que totes les àrees de recollida del municipi disposin de les 5 fraccions completes. En paral·lel, es modifica el servei pels voluminosos i la fracció vegetal, que passarà a fer-se exclusivament a domicili i amb cita prèvia per afavorir el reciclatge.
0: Sant Joan de les Abadesses crea una nova marca turística per reforçar la identitat de la vila. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: De Sant Joan de les Abadesses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
6: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadesses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
5: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarroc Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadesses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadesses i unes línies geomètriques que aboquen el pont vell, entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
6: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadesses, amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadesses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
5: La nova imatge té dues versions, una de completa pensada per a materials de comunicació i una de més sintètica pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el d'Arnau, les bruixes de Mala Tosca i la vaca cega.
0: Alumnes dels cicles formatius del grau mitjà de Telecomunicacions i Comerç de l'Institut de Vic han participat en una prova pilot per crear un model de botiga intel·ligent, o el que també es coneix com a Comerç 4.0 per la tecnologia utilitzada, Judit.
1: Una maqueta que emula un comerç 4.0. Aquest és el projecte que han estat treballant els alumnes dels cicles de Telecomunicacions i Comerç de l'Institut de Vic per recrear una botiga intel·ligent emmirallant-se en la tecnologia que utilitzen les grans plataformes de proveïdors de venda per internet. La iniciativa permet tenir molta més traçabilitat de cada producte, controlar els al·lergògens i disposar d'un inventari automatitzat i de furs, facilitant el dia a dia dels comerços. El cap del Seminari d'Electricitat i Electrònica a l'Institut de Vic, Salvador Garriga, ho explica.
7: El que fem és integrar les tecnologies de l'RFID de més alta freqüència amb diferents espais o diferents estacions de treball, podríem dir, del que seria la superfície d'un comerç. I llavors el que fem és una entrada a magatzem, entrada a superfície de venda controlada des de sortida de magatzem i llavors sortida per caixa sense caixer, només utilitzant el sistema d'etiquetatge i el pes dels articles.
1: S'està desenvolupant amb la col·laboració de Telstar, empresa vigatana especialitzada en electrònica, i l'objectiu és que pugui arribar a altres comerços. Els alumnes han pogut veure com la teoria s'ha portat a la pràctica, com ens explica la Bianca Crespo.
8: Ha sigut una mica complicat començar a desenvolupar tot, averiguar què havíem de fer, programacions, el muntatge i tot això. Va ser un repte bastant important, però l'hem pogut aconseguir.
1: La tecnologia desenvolupada permet avisar el client amb una alerta quan un article té al·lergògens que no pot consumir o impedir que surtin a botiga productes que estan caducats, entre altres usos. La Yungi és alumna de Telecomunicacions.
9: Jo he estat més a la part de disseny i idees inicials, sobretot en la construcció de la caixa de registre. Tot això del que implica fer el disseny de la caixa, el que és fer els tamans, amb l'ajuda de la programació la caixa de registre, doncs es pugui pagar de manera més fàcil, que es guardin en una base de dades.
1: Els alumnes del cicle de pastisseria i forneria també hi han participat aportant productes que han elaborat a l'obrador.
9: Han fet cookies, magdalenes, teules de xocolata i ho vam col·laborar per poder tenir uns productes reals en les pastisseries en lloc de caixes buides.
1: El projecte els ha permès conèixer aquesta tecnologia especialitzada, aprendre a programar i sobretot treballar en equip de manera multidisciplinària.
0: A Mollet del Vallès s'acaba de constituir el Consell de l'Adolescència que tindrà vigència al llarg de tot aquest proper any. Enric Rubio, Radio Televisió Cardedeu.
10: Així és, Andreu, i és que, com bé has dit, s'ha constituït el Consell de l'Adolescència de Mollet, un nou òrgan participatiu que neix de la voluntat d'esdevenir un espai de trobada en el qual els i les adolescents de Mollet puguin debatre, reflexionar i proposar sobre diferents temàtiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en definitiva, pretén reconèixer el dret de les persones adolescents a participar activament en aquestes decisions públiques que afecten la seva vida, el seu entorn i el seu futur. Amb aquesta voluntat, és amb la que es crea aquest Consell d'Adolescència de Mollet del Vallès, com un espai estable, educatiu i transformador de participació democràtic, garantitzant una participació real i inclusiva i significativa, basada en el respecte a la diversitat i la corresponsabilitat. El Consell està format per representants dels centres de secundària de la ciutat, de l'Escola d'Educació Especial Can Vila, de les tres entitats juvenils de la ciutat i d'adolescents del Punt Jove. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha manifestat que la iniciativa neix d'aquesta necessitat d'obtenir la visió que tenen els adolescents de la ciutat i ha expressat que des de l'administració intenten sempre implementar totes les polítiques públiques pensant també en els joves, però és necessari escoltar la seva veu i potenciar la seva implicació en la presa d'aquelles decisions que ajuden a millorar la ciutat i la qualitat de vida dels molletans i molletanes. Així doncs, el Consell de l'Adolescència té com a finalitat principal promoure una participació real, inclusiva i significativa de les persones adolescents en la vida municipal.
0: De tota mena i per a tots els gustos, Centelles ha presentat la programació de les activitats d'estiu que s'adrecen a tots els públics, des dels més petits als més grans.
1: Centelles dona el tret de sortir de les activitats d'estiu amb una extensa programació de propostes. Avui a la tarda, la Festa de la Tòfona d'Estiu celebra la 6a edició amb la voluntat de donar a conèixer el producte, considerat un gran desconegut entre petits i grans. Sentim a Cesc Molera, de la comissió de la Fira de la Tòfona.
11: És una bona manera d'introduir-se en el món de la tòfona. És una tòfona que és més suau i, per tant, per tastar-la a vegades, poder és millor també per poder tenir aquesta primera impressió amb la tòfona, amb la d'estiu, i després ja poder-se atrevir amb la d'hivern.
1: També s'han programat activitats per a infants, joves i famílies emmarcades en el cent l'estiu, des d'un torneig de futbol, botons, pickleball, paintball, una visita al campanar, cinema a la fresca, màgia i circ, contacontes i tallers de pintura o els dimarts a la fresca. Aquest estiu tornen propostes com l'intercanvi de gastronomia cultural que es farà el dia 11 amb parades de cadascun dels països participants o la caminada popular nocturna prevista pel dia 18 de juliol. Del 10 al 12, Centelles acollirà el primer festival de curtmetratges amb 40 films seleccionats d'entre més de 170 que se n'han presentat. I també farà el rai típic el dia 10, organitzat per l'Associació Esportiva Amics del Cavall. Cristina Molera és una de les organitzadores.
12: A cada fase ha de passar un control veterinari que compleixi les pulsacions, que el cavall no vagi cos, que el metabòlic estigui bé. Si el cavall passa totes aquestes fases, pot continuar la carrera i si no, doncs es retira.
1: A més, ha nascut el festival Mirades Singulars, que s'estendrà durant els vespres dels dies 15, 22 i 29 de juliol, amb propostes de clown, cabaret de circ i solos de dansa al carrer. Una de les impulsores és la Laura Marçal.
13: I el nostre objectiu és crear un pont entre l'art i el públic, apropant els universos poètics del circ, la dansa i el teatre a tothom, no? Una mica per aportar doncs, aquesta mirada de més de sensibilitat i poder generar llibertat una mica en el temps que estem ara, creiem que és important.
1: Amb tot aquest reguitzell d'activitats, Centelles es prepara per a un estiu frenètic i amb propostes adreçades a tots els públics.
0: El grup sardanista Riallera impulsa una programació especial fins al 2027 per celebrar les 100 edicions del concurs de colles sardanistes que es farà el pròxim dissabte 11 de juliol i per celebrar-ho han preparat una exposició molt especial.
1: Un viatge durant 100 anys d'història viva des del 1905 fins a dia d'avui pel futur que li depara la sardana. Amb motiu del centenari del concurs de colles sardanistes de Vic, la Clota i el grup sardanista Riallera han creat l'exposició Les Sardanes, Port, Tradició i Llegenda, des de perspectives molt diverses. La seva presidenta Aina Amat ho explica.
14: El concurs de colles sardanistes de Vic és un esdeveniment únic, perquè precisament és l'únic de Catalunya que ha arribat a les 100 edicions i, per tant, creiem que és un fet destacable no només a la ciutat de Vic, que ja és costum i tradició per la Festa Major, sinó a tot Catalunya. La sardana no és només una cosa tradicional, perquè a vegades doncs, això parlem de la sardana com a dansa tradicional, no és que nosaltres vulguem anar a buscar només la part històrica o el reflex d'allò que vam ser. La sardana és una cosa popular, i de la mateixa manera que tot allò que és popular canvia al llarg del temps i la pobla s'ho fa seu, doncs per nosaltres la sardana també és així.
1: La proposta Vic combina la història, la cultura i l'experiència participativa d'una manera lúdica i interactiva. L'exposició té tres vessants, una part explicativa, un espai immersiu i una proposta artística.
0: Mollà celebra aquest cap de setmana la 11a edició de l'Exabrupto, el festival de creacions contemporànies que servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès, Laia.
4: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Noera Campos, membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto, i explica el perquè d'aquesta temàtica.
15: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no?, o dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi, en aquesta època és una mica una frontisa, no?, d'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no?, de construir aquesta societat, i per tant aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant.
4: El festival ocuparà diferents espais de Mollà, com el Centre Cobert, l'Auditori i Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen als baixos de les seves cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a nou espai que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
15: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
4: Enguany la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell. El festival també tindrà la seva versió canalla per al públic més familiar.
0: Sant Pau de Segúries celebra la 6a edició de la Fira de la Bruixeria durant el cap de setmana. Isaac Muntades.
16: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant dos dies, una 50a de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero, com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats, com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
17: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al resta de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el del ritual de la cloenda, cremen tots aquells desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
16: La fira tindrà una 20a d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
18: Tenim moltes conferències, és el que hem des de l'inici de la fira, és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar. Volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors.
16: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Esparragou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 9:45 de la nit.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara és hora per saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, què tal? Com anem aquest divendres?
20: Hola, molt bon dia. Ens trobem ja a les portes d'un nou cap de setmana, el primer d'aquest juliol, a l'any 2026. I quines temperatures mínimes? Hem pogut dormir bastant bé, moltes mínimes, per sota els 20 graus, cap a l'interior, i fins i tot per sota dels 10 graus a la zona del Pirineu, unes temperatures força agradables, les mínimes, i avui les màximes també força contingudes, més o menys al voltant dels 30 graus a moltes zones, i amb un dia de ple estiu, no hi haurà ni un núvol, una situació anticiclònica. Tindrem un anticicló enorme als Açores que està afectant a tota Europa i que no es mourà. I tindrem una situació a partir de segurament dissabte, diumenge, d'onada de calor. Torna una altra onada de calor. I per què? Doncs perquè aquest anticicló no es mou, és potentíssim i fa que l'aire no es renovi. No hi ha circulació de vents i l'aire cada vegada és més calent i la temperatura anirà pujant. Demà potser encara no. Encara tindrem unes temperatures molt elevades, una mica més de 30 graus, molt de sol i unes mínimes encara també força agradables. Es pot dormir bastant bé. Serà diumenge quan la temperatura es comenci a disparar. Arribarem ja a les nostres comarques molts valors de 34-35 graus, hi ha temperatures molt més altes, i tot això acompanyat de molt, molt, molt de sol. No hi haurà gaire cap núvol durant tot el dia, només alguns núvols d'evolució, però que no deixaran ni una precipitació. Tot el contrari, seran núvols anecdòtics sense precipitacions. Resumint, i anar molt de pressa, un cap de setmana amb molta calor, de ple estiu, les mínimes força suaus, es podrà dormir bastant bé, i el sol serà el gran protagonista amb aquest enorme anticicló situat als Açores que fa que tinguem estabilitat durant tots aquests dies. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep, i aquest cap de setmana, com hem sentit, ens haurem de refugiar d'aquesta calor que torna a venir aquest proper cap de setmana. I nosaltres, des del Territori 17, us recordem que el dia 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà els carrers de Barcelona amb una contrarrellotge per equips. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona. Es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I l'endemà, l'etapa 3, que és la que ens afecta al nostre territori, el recorregut que sortirà des de Granollers i acabarà als Pirineus, i les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta totes les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. I nosaltres, doncs, d'aquí uns 5 minuts aproximadament tindrem aquí a l'estudi els periodistes del Nou TV, Marcel Puig i Guillem Sánchez, per la tertúlia que avui comentarem sobre el Mundial de Futbol, que ja ha arribat en el seu tram decisiu amb les eliminatòries, on de fet ahir la selecció espanyola es va imposar per 3-0 a Àustria. I també parlarem de la victòria de Portugal, la polèmica victòria de l'equip lusità per 2-1. Tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Territori 17.
1: Són 9:15 del matí. I avui divendres farem un repàs exprés a les portades dels diaris principals. I avui, com sempre, al ser divendres, doncs, tenim una nova edició del diari del 9-9 del Ripollès, a Osona i el Lluçanès. I comencem amb el titular, que avui el que llegim és: desarticulen a Vic una xarxa que captava noies i les obligava a exercir la prostitució. Les víctimes venien de Sud-amèrica enganyades amb falses promeses de feina i els imposaven deutes abusius. I pel que fa a la imatge destacada, doncs veiem a Gil Codina en el moment de rebre la vara d'alcalde de les Masies de Voltregà, on Gil Codina, en fem ara el pacte local, va prendre possessió aquest dijous al vespre com a nou alcalde de les Masies de Voltregà, agafant el relleu de Verònica Ruiz. I a fora de l'Ajuntament, veïns es van concentrar per fer sentir el seu malestar pels problemes de seguretat de les últimes setmanes que ha viscut el poble. I pel que fa al 9-9 del Vallès Oriental, avui el titular que llegim és: moció de censura a Vilanova. Dos regidors d'Impulsem deixen el govern liderat per Roser Colomer i s'alien amb Unitat per Vilanova. Josep Casals, fins ara regidor de Dinamització Econòmica, és la persona proposada com a nou alcalde. La moció es votarà en un ple extraordinari que es farà el proper 14 de juliol a les 12 del migdia. I a la imatge destacada, doncs, veiem ja operaris on han rebut moltes tanques. Per què? Doncs perquè a Granollers el dilluns sortirà a l'etapa del Tour de França, i és el que avui ens porta el 9-9 del Vallès Oriental, que tant com el 9-9 de la comarca d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, i el del Vallès Oriental, ens han portat avui, doncs, diferents peces parlant sobre el Tour de França. I ara obrim la mirada i anem amb els diaris de Catalunya, que avui el que destaquen en la portada, com sempre, començarem per La Vanguardia. Avui obre: Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. I la imatge destacada, doncs, veiem una imatge de Mikel Oyarzabal i Àlex Baena celebrant un dels gols d'ahir d'Espanya, i també a la part superior de la portada, doncs, la presentació del Tour de França que es va dur a terme ahir a la Sagrada Família, on es veuen els ciclistes de l'UAE. El diari Ara avui obre el seu diari amb el titular de 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. I la imatge destacada, doncs, el que llegim és: el Tour ja pedaleja a Barcelona. Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre les dues icòniques modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. El periòdico obre avui el diari amb, i llegim, el Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. L'hospital reclama a Salut que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia en què el nen va arribar al centre. I la imatge, doncs, evidentment, i de postal, on es veuen els ciclistes del Bisma Dixabike i, de fons, la Sagrada Família durant aquesta presentació del Tour de França. I acabem amb el punt avui, que avui llegim: La ciutat de les revolucions femenines. Una exposició al Museu d'Història reivindica el protagonisme de les dones en la construcció de la Barcelona contemporània. I ara obrim la mirada i ens anem per la resta dels diaris. Començarem per El País, on el titular és: el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas de Leire Diez. Mercedes González declarà el dia 16 per obstrucció a la justícia. I la imatge, doncs, la que també veiem a La Vanguardia, on surten Oyarzabal i Àlex Baena celebrant un dels gols d'Espanya. El Mundo, també llegim, mateix estructura que la de El País. El titular se l'emporta Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil imputada per una intimidació institucional a la UCO, explica El Mundo, i la imatge, doncs, també una celebració d'uns dels tres gols d'Espanya ahir contra Àustria. La Razón, també, la imputació de la CAP de la Guàrdia Civil acorrala a Sánchez. Aquest és el titular, i la imatge, doncs, publicant o celebrant un dels tres gols de la selecció espanyola, en aquest cas el segon, que va ser obra de Pedro Porro. I acabem amb l'ABC, on avui el que llegim és: el bon periodisme es mereix amb la impremta que deixa. Ahir Felip, el rei Felip i Letícia van presidir l'acte a la casa de l'ABC en l'entrega dels premis de Mariano de Cavia, Luca de Tena i Mingote a Carina Sainz Borgo, la contra de La Vanguardia i Gallego Rey. I la imatge, doncs, es veu a la premiada Carina Sainz Borgo juntament amb els Reis d'Espanya. Per tant, aquestes són les portades d'aquest divendres 3 de juliol de 2026, on hi ha temes evidentment molt clars. El cas de l'UCO, on relacionen a la cap de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i evidentment destacant la victòria de la selecció espanyola i la presentació del Tour de França.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara és moment de tertúlia al Territori 17. Com sempre, amb els nostres companys, en Marcel Puig i en Guillem Sánchez.

0: I aquesta cançoneta, doncs, Marcel Guillem, ja sabeu què significa, no?
1: Bon dia, Andreu.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'últim dia ens vas ficar una altra cançó, eh? Avui t'has portat bé, era la que tocava avui.
0: Avui d'aquesta, la que tocava?
1: Va, l'altre dia ens vas ficar la del Mundial del 2010, crec que era.
2: No, i vam treure la de Curaçao, i també, em sembla.
0: Que és la bona.
2: L'himne no oficial de...
1: Aquesta cançó cada dia m'agrada més, eh, però... Estic...
0: Perquè la sents a l'inici del partit.
1: No ho sé, estic satisfet de la cançó del Mundial.
2: És a dir, que la recordarem, aquesta.
1: Jo crec que sí. És d'aquestes que passen, que te les recordes. Perquè si ara em dius que et digui la del 2022, no sabria pas entonar-la.
2: No, però clar, llavors...
1: I la del 2018 tampoc. Però després hi ha les de...
0: Colors, era de Colors o alguna cosa
1: així. Jason Derulo. Aquesta que poder sí. La del 2022 és impossible.
0: No, jo tampoc.
1: I les de
0: Brasil, sí. I 14 que hi ha, We Are One o La La La, no?
1: La La La, no? De la Shakira.
2: Com a molt recordava... Com a molt recordar la melodia, no? Espero que la lletra no és la que ho pas passar.
1: No, però...
0: El Waka Waka sí.
2: Sí, aquesta encara...
0: I el Wayne Flag també.
1: Sí, la lletra te la sabries, el Wayne Flag.
2: Però és part també de la campanya de màrqueting d'aquests esdeveniments.
1: Clar, sí, per no, això...
2: De poder crear aquesta marca, aquest segell, que la gent recordi durant més d'un estiu, durant més de 5 setmanes. Que és
1: total,
2: el que acaba...
1: per això dic que el 2022 va ser un fracàs, la cançó. I sempre està bé que hi hagi una cançó que acompanyi, que acompanyi.
0: Estàs dient que el Mundial que va guanyar Messi va ser un fracàs?
1: No, la cançó del Mundial que va guanyar Messi va ser un fracàs, això sí.
2: Tranquil, que ja ho arreglarà aquest any.
0: Sí, no. Ja ho arreglarà, vas ben encaminat, eh?
2: Sí i no, perquè l'altre dia encara mirava també unes prediccions que vam fer sobre paper, sí. I per allà sortia el nom d'Escòcia com a selecció revelació.
1: El que recordo més és que el millor jugador va dir l'Andreu que seria Bruno Fernández.
0: I estan a 8 anys, calma.
1: I no sé si porta cap gol, diria que no porta cap gol, no?
0: Però assistència sí, una Cristiano Ronaldo al partit contra el Uzbekistan.
2: Sí, perquè es va tirar perquè la xulessin un penal, no?
1: Doncs ja va, ja.
0: Hi va haver-hi polèmica, aquesta hi ha hagut polèmica.
2: Per cert, Andreu, no m'has respost al missatge que t'he enviat a les 3 del matí.
0: He anat de vol, jo a les 3 del matí anava per la... 4.537a ovelleta.
1: Si teníem tertúlia de Mundial, aquest Croàcia-Portugal s'havia de mirar.
0: S'havia de mirar, sí.
1: Jo també ho vaig mirar.
0: Sí, ens ho hem dit. Tu estaves també pel setè somni.
1: És veritat, estava dormint.
0: És que aquestes hores hi ha alguns partits que emprenyen, eh?
2: Però aquest encara mira. Jo crec que entrava una miqueta més també, perquè són segurament... el primer partit entre dues seleccions allò potser una mica més potents del que hi ha hagut en aquests setzens. Potser afegeix-li també el...
1: Com a mínim de nom, eh? Perquè no sé Croàcia quin moment es deixava.
2: No, per això que ara anava a afegir potser també que per noms un Brasil-Japó també cridava l'atenció, però segurament entre les dues hi havia una mica més de diferència. Però sí que era el primer duel allò que dius, ostres, una de les dues quedarà fora i possiblement haguessis apostat a les dues perquè poguessin aparèixer uns 8 anys de final.
1: Bé, hi havia aquest Bèlgica-Senegal que estava bé.
0: El Bèlgica-Senegal va estar molt bé.
2: Sí, però també com que no tenim mai referències de les seleccions africanes, això també ens costa una mica a vegades posar-ho dintre de
0: l'equació. Mèxic-Equador també, però
1: ja són més deixants.
0: Costa d'Ivori-Noruega, aquest va estar bé també.
1: No, no, hi ha hagut bons partits.
0: Sí, sí, tant. Països Baixos-Marroc.
1: Països Baixos-Marroc.
2: Sí, aquest sí, devia ser l'altre.
0: Devia ser, jo crec, el cap de cartell dels setzens, probablement.
1: Correcte, sí.
0: Amb aquest, juntament amb aquest Portugal a Croàcia. Avui ja per baixar una mica el suflé, a les 8 del vespre hi ha un interessantíssim Austràlia-Egipte.
2: Aquest segurament baixarà l'audiència a les televisions que l'emetin, eh?
1: Sí, però és el pitjor aquest, no?
0: Però a les 12 juga... A les 12 juga Leo.
1: Contra Cabo Verde.
0: Sí, contra Bosinha.
1: Contra Bosinha.
2: És perfecte anar a fer una tarda de torneig de Taradell i quan acaben els partits arribar a casa i veure...
0: L'Argentina que
1: ve. Però demà ja comencen els
0: vuitens,
1: eh? Que això ja... no para, això no para.
0: És increïble, sí,
2: com ens agrada.
1: Sí, però hem de disfrutar-ho, eh?
0: Clar, i dilluns hi ha el Portugal-Espanya.
1: D'aquí dos dies ja no hi haurà Mundial.
2: Hora?
0: A les 9.
2: Portugal-Espanya a les 9 el dilluns.
1: Perfecte.
2: Per acabar la jornada de Tour de França serà perfecte.
1: És perfecte.
2: S'ho fa a tele i endavant.
0: Ai, aquest dilluns.
2: No, no, comencen els partits ja macos i decisius. Sí, sí. I ara ho venia jo pensant. Crec que ja se'ns ha esborrat a tots una mica aquella fórmula o aquella qüestió que et feia pensar que quan arriben els quarts de final amb un Mundial així hi ha d'haver sempre 5 seleccions europees, dues sud-americanes, sí. Una africana i una asiàtica que s'hagin perdut per allà i no gaire res més, perquè després d'aquests setzens en què et queden eliminades Països Baixos i Alemanya, que són els dos grans noms de, sí, de moment fins
0: i
2: ara.
0: I Anglaterra li va anar d'un pèl, també.
2: Per això que, sí. O sigui, de moment, penso que potser el partit d'Espanya d'ahir a nivell de resultat és dels que demostra més diferència entre els dos equips que juguen entre ells, sí. Perquè per la resta, tot i que d'entrada es pogués preveure també una gran diferència, posa-li per exemple el Brasil-Japó, que encara que fos un 2-1 a nivell de partit, Brasil va ser molt superior al seu rival, però hi ha hagut poques diferències de resultats, segurament.
1: En partits molt igualats, sí, molts gols a l'últim minut, hagut, més d'una pròrroga.
0: Sí, és que és el que diuen Sánchez, els partits on hi ha hagut una diferència de gols més grans va ser el França-Suècia i el d'ahir Espanya-Àustria.
2: Que segurament això et dona una idea que si s'acaben trobant a semifinals, oi? Pot ser un...
0: A semifinals, correcte.
2: Un Espanya-França, ostres, jo crec que tothom ja té ganes o té en ment que es pugui donar aquest partit.
0: Si no hi ha... O un Portugal-França, també.
1: Està sent un gran mundial, tinc la sensació.
0: Que doncs jo no ho sé, eh?
1: Jo crec que sí.
2: Et trobaràs un Portugal-Espanya a vuitens de final.
1: De final. Bueno, hi haurà de més fluixos de vuitens, però sí, és
0: home,
1: un
0: hi ha
1: bon
0: molt
1: partit.
0: De fluixos. És que hi ha un Canadà-Marroc...
1: Bueno, un Canadà-Marroc no està tan malament.
0: Era Canadà...
1: Bueno, però Estats Marroc, llavors, el Marroc fins on pot arribar? Fins a molt lluny.
2: Marroc pot
0: a quarts es jugaria en França.
2: En França.
1: Ja, bueno, fins que trobes el coco...
2: També t'imagines un Marroc-França a quarts de final està i dius, tinc ganes de veure aquest partit.
1: Bé, està molt bé.
2: Tinc ganes de veure aquest partit.
0: Perquè Marroc tindrà moltes ganes de... Bueno, serà la revenja del 2022, on van perdre les semis contra França. I bé, vosaltres ja heu destacat els moments de les prediccions, però la resta no anem tan mal encaminats.
1: No me'n recordo gaire, la veritat, però...
2: Jo sé que per allà sonaven molt els noms de Messi, de Kane i de...
1: Sí, que és veritat.
2: Mbappé, que això...
1: Clar, dic, els que vam tirar a assegurar estan entrant, els que
2: sí,
1: van entrar
2: sí.
1: A assegurar.
0: No vam dir quinyones.
1: Cada vegada no entra, però el campió França ja és... Vull dir, ja va pel camí, o sembla que va pel camí. Keynes, Mbappé, Messi, tots aquests estan donant la talla.
2: Que això et parla molt bé de la qualitat d'aquests jugadors que a vegades dius, ostres, és que porten dues jornades de Mundial i només han fet un gol o només no sé què és, t'arriben uns setzens de final i un tio com Harry Kane et remunta una eliminatòria.
0: Ho va fer ell sol, sí.
2: Que llavors
0: sí.
2: Dius, ostres, aquest tio realment val el que val, bueno, val la pena, evidentment, tenir-lo.
0: I només aquest any?
1: I Anthony Gordon, els culers diuen, aquestes assistències.
0: I Charles Pickle no hi és, és veritat.
1: Charles Pickle no jugava, no?
0: O sigui, no. Va sortir el cromo l'altre dia, vaig pensar en tu.
1: Molt combo.
0: Què us anava a dir? Però també és que des de la fase de grup els bons jugadors s'han inflat. Val que, clar, hi ha més seleccions i això obre la porta que hi hagi seleccions més fluixes i hi hagi una diferència molt més evident. Però, clar, ha sigut una fase de grups de jugadors. Vinícius, Messi, sí. Haaland, Mbappé... És que...
1: Però inflat, no? Jo
0: una
1: crec
0: inflat,
1: que han tirat del carro,
0: sí.
1: Una mica, poder, però bueno, han tirat del carro, vull dir, és la seva feina.
2: I del mateix retorn de la Minia Mal, que pensaves a veure quantes jornades havien de passar perquè es posés a liderar la selecció espanyola.
0: Ahir va estar...
2: I el partit d'ahir et demostra...
0: Li van donar l'MVP, no?
2: Evidentment, bueno, només faltaria.
1: Has de jugar molt bé perquè et donin l'MVP sense fer ni gol ni assistència.
0: Si va enxufar dos... Don Miquel...
2: Sí, imagina't, doncs, el partit que va fer...
0: No, si és que el meu germà és molt hate de la Minya, em va dir, no, ha fet tres regats bons i li han donat a l'MVP. No sé si ho compartiu, va fer un partit...
1: A veure, li podria haver donat a Oyarzabal, això està clar.
2: I podia haver marcat un gol que li van treure sobre de la línia, sí, amb una jugada que, si hagués marcat, hagués estat el més normal.
1: I hagués merescut, sí. També sí? Hagués estat merescut si era Oyarzabal i també hagués estat merescut si l'haguessin donat a Cucurella, per exemple.
0: I a Pedro Porro ja era massa...
1: Pedro Porro va estar bé, no fa gol, però no, tant com a MVP diria que poder
2: no
1: tant.
2: L'únic que no sé si feia falta a nivell ja pensant en properes eliminatòries aguantar tant a certs jugadors sobre el camp.
1: Per exemple,
2: no, ahir. Miquel, que et va jugar 90.
0: Els bons s'han de mantenir sempre.
2: Miquel, et va jugar 90, tenint
1: en Borja Iglesias.
2: Tenint una eliminatòria completament decidida perquè Austin no va passar del mig del camp, sí. Em sembla, amb cap ocasió clara a la segona part. Tens un Borja Iglesias, tens un Miquel Merino, tens un Zubimendi i tens jugadors com Lamin, com Rodri, com Miquel, que et van jugar pràcticament tot el partit, si no
0: van jugar. I a més
2: si
0: que són futbolistes jugar. Que no han arribat en un to físic, com el cas de Rodri Lamin, sobretot.
2: que llavors hi pot jugar amb el fet aquest de dir, no, si Espanya té dos extrems que estan lesionats, que sí, sí, sí, el que vulguis. Yes, però sí, portes 26 jugadors convocats, per tant, jo aquí sí que vaig trobar a faltar una miqueta de mirada ja una mica més enllà. A més, això que dius, tenint en compte que dilluns s'estan jugant i un altre cop el passi a quarts de final.
0: I contra la Portugal de Bruno Fernández,
2: que ja no serà una Àustria que tindràs el 89% de possessió i que no hauràs d'estar pendents de si Vitinhas, de si Rafa Leaus, de si Cristianos, de si...
1: Poder tenir la por, bueno, l'últim gol és el 89, poder tenir por de... Bueno, ja has de confiar si portes 26
0: tiros. Sí, perquè Àustria, s'ha de dir, es va classificar els 16 a l'últim minut, eh?
2: Estàs en context de partit i si estàs veient el partit...
0: Tu que ets entrenador, és veritat, deixem la veu de l'entrenador.
1: La superioritat es veu.
2: Ho dic amb el sentit de, és que no veies cap tipus d'opció que Àustria es pogués entrebancar en cap jugada i que la pilota acabés a dintre.
1: Això
2: és, que no...
1: això és veritat, i a més que t'entren jugadors que dius que són bons igual, vull dir, no són...
2: Ja et dic, em va semblar, molt similar al context del Brasil-Japó, de dir un partit que en aquell moment Japó va tenir la sort de fer un gol, però és que veies a la segona part que no hi ha pas...
1: al principi del partit fins al gol de Japó estaven passant,
0: però després Japó es va tancar
2: al minut 10 de la segona, veies aquell 0-1 i jo crec que ningú pensava que es podia arribar a classificar Japó de cap manera.
1: Impossible que aguantessin.
0: Sí, no, i tant. Però jo crec que aquest Mundial està sent una trituradora amb entrenadors,
1: Sí?
0: El dia que va jugar Alemanya i Països Baixos, que crec que era així dimecres, no dimarts, ja se n'havien carregat 6. Entre els quals Ronald Koeman...
1: No et sabria dir si passa normalment això en els altres mundials.
0: Clar, és que són molts, i no sé si ho va veure, l'entrenador de Tunísia el primer partit cap a casa.
1: Sí, fulminat. I el segon partit també van perdre 4-0.
2: Sí, perquè és la gran posada en escena, però és que... penso que és tan circumstancial això del Mundial, és a dir, no pots pas...
1: Ja, és que...
2: No pots pas...
0: És una sobreactuació brutal, jo crec, això de fer fora l'entrenador.
2: No pots pas exigir tantes responsabilitats per no guanyar 3 partits o per no guanyar-ne 2.
1: Per fer fora l'entrenador la primera jornada és que ja vens
0: I a més que ets Tunísia, que no és la Brasil dels 70.
1: Ja, bueno, però no només deu ser el partit aquest, ja devia venir de...
0: Sí, devia venir d'una dinàmica, però al final et vas classificar per al Mundial. Tunísia estava i Nigèria no, que Nigèria normalment és la...
2: No, pots estar més justificat amb selecció que se les pot entendre. Correcte. De més categoria o de més nivell, que potser,
0: per exemple,
2: no ho sé, en el contracte et posa que si no el classifiques per certa ronda, doncs es trenca l'acord que hi pugui haver entre la federació i el mateix entrenador, no ho sé, però no sé, jo veig que a vegades la gent té molta pressa i que es deu pensar que guanyar 3 partits de fase de grups quan tothom busca classificar-se és molt fàcil, i que arribar a una final d'un Mundial o una semis és la cosa més senzilla que hi ha, i no és pas així, això. No,
1: és que és molt difícil passar de grups i passar d'eliminatòries, i es veu quan amb les celebracions dels gols, dels partits, de totes les seleccions, és el que posa la pell de gallina.
0: Celebren més que els clubs.
1: Celebren molt les classificacions i els gols, tota la banqueta
0: Noruega
1: surt a celebrar. Sí, bueno, les postpartit, per suposat. Però a l'hora de marcar gols...
0: No, sempre. Salten tots.
1: I si plorant sempre tothom. Vull dir,
2: és que ja imagineu-vos només el...
1: El sentiment de portar un país, representar un país.
2: Imagineu-vos només el context, per exemple, posant el cas d'Espanya, que ho ha guanyat tot menys un partit que l'empat a 0, correcte, no ha rebut cap gol encara en tot el Mundial. Espanya pot ser que el partit contra Portugal rebi un gol, i amb un gol en 5 partits quedi eliminada. Clar, això, aquest format de competició t'exigeix estar sempre tan a l'alçada del que et proposi el rival i del que et proposi el mateix sistema de competició, que fa que no puguis fallar i que fa que sigui molt complicat mantenir això sempre i ser superior al rival sempre i poder-ho demostrar sempre al marcador.
1: I poder, exacte, això últim, sobretot, perquè pot ser superior i que t'envien a casa també, i la pressió se't menja, perquè la pressió...
2: I que et trobis uns penals que no estiguis encertat, que et trobis un bloc baix com seleccions, com per exemple Paraguai l'altre dia, que es planta, et fa un gol al 40 de la primera part i el primer que pensa...
1: Marca't un gol allà.
2: El primer que pensa tothom és com farà un gol a Alemanya? Com farà un gol? És que no és tan...
0: L'Heroi Sané farà el gol?
2: No és tan senzill, No és tan senzill.
0: No, i tant.
1: El dels gols d'Espanya en contra és bèstia, 0 gols encaixats, i gran part és de la parella de centrals, que estan immensos, els d'Escobarcí i Laporte, que Laporte ve de fer una temporada normaleta amb l'Atlètic Club, i està fent un mundial.
2: Però no sembla que
1: categoria...
2: no sembla que ahir va jugar, que van ser 5 minuts Marc Pogué.
0: Ahir va jugar Pogué, sí. Va entrar al 92.
2: Perfecte, aquest l'entenc, primera convocatòria, el que vulguis, no sé què, però que no hagi jugat Eric García, per exemple.
1: Jo, veient el nivell de l'aport, què faries?
0: No toquis.
1: No pots pas treure.
0: No, el que et funciona no ho has de canviar.
2: Però i donar-li 10 minuts per donar descans a Cobercí?
1: Donar 10 minuts, això podria ser. Però, sí,
0: si
1: sí,
0: dones
1: sí.
0: descans a Cobercí, no li dones, no sé, a Lamine, a Pedri, a Dani Olmo, el que estigués jugant ahir.
1: Clar, no, però els que els hauries de treure, els hauria de treure tots una mica abans, jo penso.
0: Ja, però tens 5 canvis, eh? Estàs limitat, tampoc pots canviar tot l'equip.
1: Sí, però fa, no sé si em fa 2 o 3 al minut 90. En comptes del 90 els fas al 80.
2: Ahir el més perillós que li va passar a Espanya va ser que se li lesionés Pedri al minut 80, perquè només feien que fotre-li entrades als jugadors de l'equip rival.
0: No era Uruguai.
2: Vinga. Això és un altre debat que jo volia posar avui sobre la taula.
0: Posa'l.
2: Arran del França-Suècia i arran del partit d'ahir de la selecció espanyola, trobo que, com en d'altres mundials, el nivell d'arbitratge volia ser com molt
0: permissiu, no?
2: Com molt exemplificant de dir, ei, la normativa del futbol ara marca això, i si fots una entrada per darrere és una vermella i no es discuteix, perquè així marquem precedent i perquè així sentem una mica les bases pel que serà la temporada a partir del mes d'agost. No pot ser que ahir el partit d'Espanya-Suïssa, Espanya-Àustria, perdó, acabi amb una groga amb el que va arribar a repartir.
1: Sí.
0: Però això és com el dia d'Uruguai. Sí.
2: No pot ser.
0: Estan deixant jugar molt.
2: Estan deixant jugar molt i estan, que és sempre l'argument que es fa servir en aquest tipus de situacions, estan protegint poc els jugadors que et donen nivell en aquest Mundial.
1: Sí, jo ja estic d'acord de deixar jugar perquè no es pari tant el joc, però s'ha de ficar fins a un punt, perquè si no ja passes de deixar jugar i que no es pari el joc que es puguin fer mal els jugadors.
2: O sigui, agafant l'exemple de Pedri, que deu costar molt fer-lo enfadar.
1: Sí, fa cara.
2: Ostres, el veus jugar i en certs moments de partit el veies desesperat.
1: Sí.
2: I encara llavors hi va haver com una mica de picabaralla que pensava, no, si encara la primera groga serà per un jugador de la selecció espanyola, que si se la mereix, perfecte. Però, ostres, no pot ser, penso jo, que hi hagi això, aquest nivell de permissivitat arbitral, perquè llavors arribarà el moment de quarts de final o de semifinals que hi haurà alguna jugada polèmica, hi haurà alguna cosa que caldrà actuar, i com que portaràs una dinàmica de feu, llavors

0: Encapié en Ecuador.
1: I la primera que va ser a...
0: Però demostra com a jugador tenir un nivell intel·lectual... No gaire alt.
1: Són futbolistes.
0: Sí, però, sí, però saps que si et fiques la mà a la boca i dius coses, t'expulsaran. És que és de manual no fer-ho. I que encara expulsin a jugadors per això. És que a mi em sembla bé que expulsin, que sigui expulsió, perquè no saps què diu i pot ser qualsevol cosa.
2: No, i a més,
0: si ets jugador i saps que et passarà això, no ho facis.
2: No, i a més van bé aquests contextos també, perquè el fet d'aquestes normatives que s'introdueixen està bé que ja es provin directament amb un esdeveniment així d'aquesta magnitud, perquè llavors t'adaptes ja realment al que et pots trobar durant la temporada i els jugadors també...
0: I deixaran d'haver-hi mans a les boques i deixaran d'haver-hi, ja està, i això és una bona...
1: Això de les mans a les boques ho va posar de moda Messi, era, eh?
0: El què? Començar-ho a fer?
1: Sí. No, però parlar. Però ell parla...
0: Per parlar amb
1: clar,
0: el company.
1: Clar, és una cosa, parlar amb el company perquè no et vingui el dia després.
0: Però a veure, si hi ha 1.000 càmeres al camp, ja ho saps, si estàs parlant amb el company de vull xutar la falta per aquí, o xutes tu, xuto jo, si estàs carregant el rival, saps què vull dir?
1: Ara saps què haurien de fer? Dir-li a l'orella al futbolista contrari, si el volen insultar. Allà sí que no, allà no t'enxampen.
0: No ho sé si t'enxampen o no t'enxampen. No. Hi ha moltes càmeres.
2: Trobaran alguna altra via.
0: Fitxaran un àrbit que llegirà llavis.
1: Posaran micròfons als futbolistes. No bueno, seria dolent aquesta, eh?
0: Ara ja van amb la càmera aquella aquí, els àrbits.
1: Els àrbits, sí.
2: Sí, que fan una fila a vegades quan
0: sembla,
2: els veus que semblen
0: no, els àrbits semblen
2: robots, eh?
0: Ara, la càmera és una guapada, eh?
1: Semblen un cotxe o una MotoGP.
0: Però després veure el punt de vista de l'àrbit és
2: que ja hi ha alguna lliga també que han incorporat aquestes...
1: A la Bundesliga crec que la utilitzen.
2: I amb realització també la punxa, no?
0: Sí, la punxa i tal, és que això està xulo.
1: A mi m'agrada el que fan del bar, denunciar-ho, està bé.
2: Bueno, això...
1: After review.
2: Però això són...
0: És molt NBA, això.
1: Sí.
2: Bueno, és molt NBA i és molt també rugby. Que en rugby també sí. Hi ha la costum de l'àrbitre d'explicar la decisió que pren un cop vist el...
0: Sí, el bueno,
1: està bé.
0: NBA també ho fan.
1: Mm. Això, dona... Clar, això van implementar l'any passat en el Mundial de Clubs, en aquell cas.
2: Això et dona nivell i et dona transparència.
0: Sí, això sí.
2: Al final, sí, mira, acabes posant per davant el criteri de l'àrbitre que s'ha d'explicar davant de 60.000 espectadors.
0: Ahir, per exemple, amb el gol de Croàcia, quan surt l'àrbitre a explicar-ho, diu, el jugador croata toca la pilota. I abans de dir la decisió, ja saben que si el toca la pilota es farà de joc. Ja ho celebro.
2: I els de Portugal ja estaven celebrant.
0: És divertit, està bé.
1: Clar, Croàcia novament va portar el partit a la pròrroga, eh?
2: No van
1: a la pròrroga.
0: Això abans li he comentat en Guillem, però no, era el 90 més 13 d'afegit.
1: Van afegir molt. Sí, és que sí, estava dormint molt ràpid i 100 i pico i dic,
0: sí, ja
2: van a la pròrroga. Van fer gol en temps afegit ja molt enllà, es va revisar la jugada i finalment van anul·lar el gol per fora de joc.
0: Sí, sí.
1: I Portugal, què tal, Guillem? Els meus interessos.
2: Jo el vaig veure una selecció bastant vulnerable. Sí, contra Croàcia ja van patir. Però és el que diem sempre, això és el partit de Croàcia que ja ha passat i que ja està, vés a saber com plantegen contra Espanya
0: quan comences a mirar noms i cognoms,
1: aquest és el problema, noms i cognoms
0: te la poden liar a qualsevol
1: què
0: moment.
1: Què posa el teu DNI?
2: No, clar, mirant noms i cognoms, tu et mires Brasil, Portugal i França i penso que estan a nivell de noms, eh? Un pas per endavant de...
1: Brasil no crec.
0: Hi ha de tot.
1: Els laterals de Brasil són un 0 a l'esquerra. Sí, Danilo, bueno, i...
0: Però és igual, Portugal, per exemple, no, té
1: Portugal,
0: millors noms
1: sí.
0: que Espanya.
1: Espanya
0: després
1: segur.
0: Hi ha Miquel Garzabal, que el nom no et crida, però després es fa els partidars, igual que Laporte.
2: I que porta 11 gols als últims 11 partits amb la selecció espanyola. Que dius, però en quin moment...
1: Sí, les xifres de Garzabal són brutals.
0: Tens el quadro aquí, Andreu?
1: Tinc el quadro, sí, més o menys, si el tenia aquí posat. Què vols que et digui?
0: Per veure una mica qui té el camí més fàcil, qui té el camí
1: més
0: difícil.
1: Més fàcil,
0: Argentina fa pinta que té el camí fàcil.
1: Argentina
0: no?
1: Té un quadre d'Europa League.
0: Sí, però després és quan hi ha els camins més fàcils i després t'entrebanques.
1: Argentina crec que així de les seleccions bones es podria veure les cares amb Brasil i Anglaterra, però no sé si seria tot estirall a les semifinals.
0: Imagina't. I a l'altra banda hi ha França.
1: L'altra banda, sí, mira. Ara
0: Portugal,
1: mateix està, mira, sí.
0: Espanya.
1: O sigui, ara tenim... Canadà-Marroc, que seria quart, si passa que França... Ai, Canadà-Marroc, uf. França i Marroc es trobarien a quart si les dues guanyen. Espanya-Portugal a vuitens. I jugarien a quarts...
2: Contra Estats Units.
1: O Bèlgica, per tant, ho tindríem bastant accessible per arribar a les semifinals. I per l'altra banda del quadre, tenim un Brasil-Noruega a vuitens. Us portaré una dada ara. Noruega mai ha perdut contra el Brasil. Dues victòries, dos empats.
2: Pot no perdre el partit i perdre la

0: eliminatòria, per tant...
1: Correcte, molt bé.
2: A vuitens, Mèxic-Anglaterra, per tant, seria un Brasil-Anglaterra.
0: Atenció,
2: quarts.
0: Atenció, aquest
1: Mèxic. Però bueno, aquest Mèxic.
2: Quiñones, eh?
1: Sí, sí.
2: Vale. I llavors, si Argentina és que...
1: I Argentina què té?
2: Clar, jo després, la gent que diu és que els hi regalen el Mundial... A Messi, clar, és que té un quadre per
1: presentar. Res, això és
2: no, jo tampoc
1: ja està,
2: ho crec.
1: No passa res.
2: Però és sort, tu, correcte, sí, és sort. Clar, és que es pot presentar a semifinals, perquè jugues contra Cap Verde a setzens. Sí. A vuitens jugaràs contra Austràlia o Egipte. I en cas que arribis a semifinals... Perdó,
1: a veure... quarts o molt mitjà,
2: no.
1: Quarts.
2: Ah, no, quarts, perdó, sí. En cas que arribis a quarts et podries trobar a Suïssa o el guanyador de Colòmbia-Ghana d'avui. Et podries trobar a Colòmbia, que sí, és una bona selecció, però no és el mateix que haver de jugar contra, contra Anglaterra o Brasil, que els tens a l'altre, dins del mateix quadre, a l'altre
1: perdó. El camí és el més fàcil, però s'ha d'anar guanyant, s'ha d'anar guanyant.
0: Sí, has de guanyar i segur que hi ha algun dia de minut 85 i un empat al marcador o un dia que has d'arribar a la pròrroga.
2: És probable, sí.
0: Per tant, això no és tan fàcil.
1: Començar perdent,
2: hi ha molts
1: que han començat perdent.
0: Sí, li dones opcions?
2: Manzambi.
1: Tu creus?
2: No crec.
1: Veient les prediccions que vas fer l'altre dia, jo crec que n'hauries de fer una.
2: De què?
1: Tirar-ne una de nova, a veure si l'encertes aquest cop.
2: Em vaig tirar bé. Costa d'Ivori va caure al final del partit contra Noruega.
1: Va, o sigui, 700. Fora, ara això no és revelació.
2: I tant que és revelació.
1: No, no és revelació.
2: Quasi arriba a 8 anys. Una selecció...
1: Si tu creus que és revelació, però jo ja et dic que no és revelació. Què més vas tirar? Bruno Fernández, millor jugador. Tampoc.
2: Esperem.
1: Què més?
2: Campiona, vaig dir Portugal. Tu espera't.
0: Pot passar.
2: Portugal-França a la final ja no es poden trobar, perquè Portugal va acabar segona.
0: Mans a la cara de Marcel Puig.
2: Màxim golejador hauria dit Harry Kane.
1: Bueno, aquesta te la compro.
2: Jo crec. I, ostres, què més falta? No sé, mentira. Quantes europees anirien?
0: Quantes europees hi hauria als quarts de final? I fins on arribaria Espanya?
2: Clar, Espanya diria que vaig posar semifinals, però la gent que juga contra Portugal...
0: Clar, si Portugal ja...
1: Clar, ha de caure a vuitens, que si no se te'n va una, se te'n va l'altra.
2: Crec que tots a vuitens ens cauria a Espanya, si perd contra Portugal. Doncs...
1: Algun ens cauria, però tot han caigut totes ja.
2: No. Harry,
1: no passa res,
2: no? Harry i Portugal.
0: No passa res, Andreu, això se soluciona amb un altre mundial o amb una nova predicció.
2: Cap problema.
1: Clar.
2: Però ja veureu, Bruno Fernández.
0: Bruno Fernández, el tapat, no?
2: El millor jugador de la Premier League.
1: Però jo crec que és moment de... Vull dir, ara jo crec que ara pots dir, vale, m'he equivocat, però no, encara
2: no,
1: confies,
2: encara,
1: eh?
2: Encara confio. Vale. T'ho diré el dia que Portugal queda eliminada...
0: O sigui, està fent millor Mundial Cristiano que no pas Bruno Fernández, i Cristiano està fent un Mundial de jugador de 45 anys.
2: Però com podeu dir això?
1: Cristiano,
2: però és que clar, ja ho esteu extrapolant tot. El futbol, si tots són gols, no?
1: No.
2: Bruno Fernández és el jugador que mou Portugal. Portugal passava pels peus de Bruno Fernández, Vitinha i Rubén Neves. Va. El Rubén Neves no, Joao Neves.
1: Joao Neves.
0: Bé, com ahir, Espanya passava pels peus de la Mini Amal, encara que el teu germà digués que
1: no era l'equip.
2: Que va fer tres bons regats.
0: Que no marqués gols i que fes tres bons regats.
2: Però que Portugal...
1: Va, ja està, Andreu, ja et creiem.
2: Si ha marcat dos gols de penal i dos contra Uzbekistan.
0: Andreu, parlem dilluns a les 11 de la nit, que s'haurà acabat l'Espanya-Portugal. I...
2: És veritat, dimarts ja podrem valorar el partit de Bruno Fernández.
0: Vale. Bueno, secció de... piulada segur que hi ha alguna cosa...
2: Hi ha la selecció espanyola.
0: Que cau. Sí.
2: Doncs no sé si voleu fer algun comentari més al respecte, vosaltres.
0: Que m'agrada molt que els pitxitxis siguin Kane, els bons. Haaland, sí, Mbappé i Messi. M'encanta això.
1: Que els bons estiguin durant la
2: tarda. Però els bons són els bons.
0: Els
2: i bons sempre estan allà.
0: Els bons són
2: i passen
0: els
2: anys i continuen allà. Això pots portar-ho també.
0: I ara ja sí que es pot dir oficialment, que ahir se li va acabar la seva aventura en uns mundials a Luka Modric.
1: Bé, Luca.
0: Per tant, en aquell full que teníem tots, ja podem tatxar, ens queden Neymar, Messi, Cristiano. A veure...
1: Neymar ja el pots tatxar.
0: A veure fins on arriben.
2: Neymar, jo crec que l'hauríem d'haver tatxat. Que n'és Neymar i no Joao Pedro, això és... I diria que dels grans així, Salah encara està viu, Van Dijk també jo crec que no anirà més.
0: Però aquest no...
2: Aquest és...
1: No el fiquis al mateix barc.
2: No, clar que no, però...
1: És un altre tema. També és molt bo, Van Dijk,
2: molt bo,
1: m'agrada, sí.
0: Aprofiteu, que ens queden dues setmanes i mitja i...
2: Que si no es va, com
0: que si no es va.
1: Ara, és veritat, això, he disfrutat. I ara hi ha els millors partits, per tant, he disfrutat d'aquest Mundial.
2: Doncs Sánchez, Marcel, ja anirem veient com evoluciona el Mundial. S'ha de dir que el territori 17 l'acabarem quan encara el Mundial falti per disputar-se, diria, les semifinals i la final, per tant, no podrem saber si Bruno Fernández...
1: No, sí que ho sabrem.
0: Sí que ho sabrem, sí.
2: Sí, o sigui, esteu dient que guanyarà Espanya
1: dilluns a les 11 ja ho sabrem.
0: Ah. I si no, ja li farem arribar a l'audiència, no pateixis.
2: Cap problema. Exacte. Doncs vinga, que vagi
1: gràcies,
2: bé.
1: Gràcies, Andreu.
2: Disfruteu d'aquests dies de Mundial, de Tour de França i del torneig de Taradell, com
0: perfecte,
2: has dit, Sánchez.
0: Perfecte, que vagi molt bé.
2: Que vagi bé.

extintint dels catarres, i és que tal dia com avui, un 2 de juliol del 1987, naixia a Aigua Freda en Jan Riera, guitarra, pandereta i acordió dels catarres, que avui bufa 39 espelmes. El grup de música es va formar l'any 2010 per Eric Vergés, Roser Cruells i el mateix Jan Riera, després d'adonar-se a conèixer amb la cançó Jennifer, que es va convertir en un fenomen viral i els va situar com un dels grups més populars i influents del panorama musical.

0: Territori 17.
1: Des del Territori 17 us recordem que el dia 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat el dia 4 amb l'etapa 1 que recorrerà Barcelona, el dia 5 a l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova, la Geltrú o el Baix Llobregat. I l'endemà, a l'etapa 3, el recorregut afectarà la nostra zona. Des de Granollers fins als Pirineus, les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Consulta les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. I nosaltres, d'aquí uns minuts, tindrem aquí en Jaume Espuny, que avui ens porta London Calling, de The Clash. Però abans anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora.

0: començarem aquest repàs informatiu per una notícia que no hem pogut donar en el primer bloc informatiu amb l'Enric Rubio. Peret reconeix els millors esportistes i equips a la nit de l'esport. Enric.
1: Així és, Andreu. De fet, la gala de lliurament de premis s'ha celebrat al Teatre de Can Rajoler i al llarg d'aquesta nova edició de la Nit de l'Esport, durant el qual es van lliurar els reconeixements als millors esportistes i equips del municipi de la temporada 2025-2026 i es van entregar els guardons i dos reconeixements especials. Amb una platea plena d'esportistes, per tant, la gala va ser presidida per l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde, Francesc de la Torre, i el regidor d'Esports, Dida Cayuela, que van lliurar els guardons dels premiats conjuntament amb representants dels diversos clubs esportius del poble. L'alcalde de la vila, Francesc Juzgado, destaca que la gala de la Nit de l'Esport posa en valor l'esforç dels esportistes i, sobretot, remarca Parets com a municipi que posa la base i el bressol en el món de l'esport. Va expressar també que des del consistori volen fer aquest reconeixement i engrescar els esportistes a que continuïn i que tinguin en compte els valors de l'esport. De fet, des de la regidoria mateixa de l'esport, Dida Cayuela va deixar palès que la Nit de l'Esport és un premi per als esportistes paratans, que posen en relleu aquesta feina que dura a terme al llarg de tota la temporada i que serveix també per reconèixer la tasca feta per la gent que hi ha al darrere d'aquests esportistes, entrenadors i clubs que fan un treball invisible, que no té visibilitat, però que és tan important com el del mateix esportista. Així doncs, una jornada per treure pit del municipi i de punt de trobada de tot el teixit esportiu de la vila en un acte que va exaurir localitats i que any rere any guanya més i més adeptes.
0: L'Ajuntament de Mollà farà un gir de 180 graus en la gestió de les escombraries. A partir d'aquest mes, el poble posa en marxa un nou model de recollida amb contenidors tancats i control d'accés. Laia.
2: Amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus i l'objectiu és emular l'èxit d'altres localitats veïnes i fer saltar la taxa de recollida selectiva de l'actual 40% fins a un objectiu proper al 70%. El canvi principal afectarà els contenidors d'orgànica i de resta, que incorporaran un tancament electrònic. Per poder-los obrir, cada llar ha rebut dues targetes identificatives, tot i que el sistema també funcionarà a través d'una aplicació mòbil. La fracció orgànica es demanarà que es llenci sempre en bosses compostables i es podrà dipositar qualsevol dia de la setmana. Per facilitar-ho, l'Ajuntament instal·larà una màquina expenedora gratuïta a Cal Comadran que subministrarà 60 bosses cada 3 mesos per habitatge. El canvi més restrictiu serà per la fracció resta, i és que el contenidor només es podrà obrir un dia a la setmana, escollir entre els dijous o els diumenges, excepte en casos especials com les famílies que usen bolquers, que podran demanar un permís ampliat. Per contra, els contenidors de paper, vidre i envasos continuaran sent totalment oberts com fins ara. La mesura es completarà garantint que totes les àrees de recollida del municipi disposin de les 5 fraccions completes. En paral·lel, es modifica el servei de pels voluminosos i la fracció vegetal, que passarà a fer-se exclusivament a domicili i amb cita prèvia per afavorir el reciclatge.
0: I com us explicàvem fa una hora, Sant Joan de les Abadeses crea una nova marca turística per reforçar la identitat de la vila. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
4: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
3: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom de Badeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
4: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom, és el que fa que t'hi fixis.
3: La nova imatge reciclatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referència als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Mala Tosca i la vaca cega.
0: Fins aquí aquest repàs informatiu i ara és moment dels clàssics musicals amb en Jaume Espuny.

0: Espuny, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui diferent, eh?
1: Sí.
0: Avui ens va... estem en uns papers diferents. Sí. Tu estàs al lloc de l'Ona, jo estic fent d'Ona.
1: No hi ha l'Ona.
0: No hi és l'Ona avui. Avui l'Ona no hi és. Ja ens ho farem entre nosaltres. Va, què ens portes avui?
1: Avui porto un disc... un dels meus preferits.
0: Un dels teus sempre portes un dels teus preferits,
1: sí.
0: Eh?
1: No, a vegades no, eh? A vegades no, però s'ha de variar.
0: Sí.
1: London Calling, del 1979, de The Clash. Demà farà 50 anys, exactament, que The Clash van debutar en un concert a Sheffield, a Anglaterra.
0: A Anglaterra, sí.
1: I eren els teloners dels Sex Pistols.
0: Ostres.
1: Sí, The Clash era també un grup punk que cridava, les lletres cridava la revolució de tothom, eh? Però en aquest disc escoltem el London Calling, que és el tercer. Van fer un pas endavant i van... és punk, però hi barregen estils rock, soul, reggae sobretot, el que sigui. I ja dic que és un dels discos, els grans discos de la història. Ara podem escoltar Brand New Cadillac, un Cadillac nou de trinca.

0: lletra és irònica, pensem que li compra un Cadillac a la seva filla. Les lletres són, totes ja he dit, cridant la revolució d'esquerres a favor dels obrers, dels marginats, etc. I ja parlaven, la primera cançó que han sentit, que és el nom del disc, London Calling, ja parlaven del canvi climàtic. Els anys 79.
1: Els anys 70.
0: No sabien el que els esperava.
1: No, eh?
0: Exactament.
1: Allà no deurien haver-hi onades de calor com les d'ara, eh?
0: Sí, exacte. Parlaven del fred, per això em sembla, la cançó. Sí. Ara escoltarem una que és sobre la Guerra Civil Espanyola.
1: Ostres.
0: Que això, i van a favor dels republicans, per cert. La cançó es diu Spanish Bombs, bombes espanyoles, i parlen de, bueno, parlen de Federico García Lorca, parlen d'Andalusia, de la Costa Brava, de Costa Rica, no sé què hi pinta aquí.
1: Potser es haurien confondre poder aquí, eh?
0: S'han confós, sembla. I alguns trossos en espanyol, per exemple, Yo te quiero infinito. Són els Clash. Escoltem-la.

0: Spanish Bomb.
1: M'ha fet gràcia, Spanish Bombs on de Costa Rica.
0: Sí.
1: El que havies dit, sí.
0: Sembla que s'han perdut. Els The Clash estava format per Joe Strummer, veu, guitarra i piano, Mick Jones, que tocava el mateix, el Paul Simonon, baix, i Topper Hedon, a la bateria. Podem parlar de la foto de portada, home, que és una portada icònica.
1: Ensenya-la, Jaume.
0: Sí.
1: Avui, aquí, a la càmera aquesta d'aquí davant.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: No, no, aquí, la que tens aquí enfront. Al teu davant, aquí, no, no, mira. A més a l'esquerra, més a l'esquerra, esquerra, esquerra.
0: Oh,
1: aquí,
0: hòstia,
1: aquí.
0: Hombre.
1: Aquí, Jaume, sí, perfecte. Doncs ja es veu, sí, sí.
0: Es veu en Simonon destruint el seu baix. Les lletres London Calling.
1: Sembla un jugador de tenis.
0: Sí, diu que
1: és
0: una de les portades també més famoses de la història. Dels quatre, el Joe Strummer, el líder, va morir el 2002, als 50 anys, però ja feia temps que el The Clash havien desaparegut. Van durar 10 anys, 76 o 86. Anava molt de pressa. Ara escoltarem una que a mi m'agrada molt. Death of Glory, Mort o Glòria.

0: Mort o Glòria.
1: Mort, sí, o Mort o Glòria, que això ho fa. Que això ho fa, això.
0: Sí.
1: Què t'anava a dir, Jaume? Una pregunta. Has comentat que van fer de pregoners, de pregoners, perdó.
0: Taloners.
1: De taloners, això. Sí. De taloners
0: del Sex Pistols.
1: Del Sex Pistols. Quins han tingut més rellevància i més bona carrera? Els Sex Pistols o...
0: No,
1: els de Clash.
0: De Clash. Sex Pistols van gravar un disc.
1: Un disc.
0: Un disc i ja es va acabar.
1: Per tant, els de Clash...
0: A més, es va morir, ara em recordo... Bueno, que va matar la seva xicota i va suïcidar.
1: Ostres.
0: Ara no em recordo com es deia. Bueno, van gravar un disc Sex Pistols. Ara, van ser una mica els que van potenciar el punk, eh? El The Clash van anar evolucionant.
1: Mica en mica, no? Sí, sí,
0: sí. Però van durar, no van durar gaire. I ara, posats ja amb això de les seves cançons, escoltarem una que es diu... Guns of Brixton, que pistoles a Brixton, que una Brixton és un barri marginat d'allà, de Londres, i es veu que algun dia va haver-hi trets amb la policia i tot això.
1: Jaume, acabarem amb aquesta, no?
0: Sí,
1: que el temps se'ns tira a sobre. Per tant, molt bona setmana, ens veiem la setmana que ve.
0: Fins
1: que ja serà la darrera.
0: Ah, exactament. Fins la temporada que ve.
1: Fins la temporada que ve, exacte. L'any que ve, no. Vinga, Jaume, que vagi molt bé.
0: Vale.

0: El nou FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. I quan sona aquesta sintonia és per parlar, doncs, de l'agenda i dels actes d'aquest cap de setmana. Com sempre, repassarem els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge, el Vallès Oriental, el Ripollès, el Moianès, Osona i el Lluçanès. I avui començarem per Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Hola, Laia, bon dia. Ganes ja de cap de setmana?
3: Hola, bon dia, Andreu. Ai, doncs sí, moltes, la veritat que sí. Avui és un dia feliç perquè marxo a Montblanc. Aleshores, és com estic desitjant ja acabar, saps? Perquè ara ja és com, ja està, tot encaminat. És perfecte,
2: doncs
3: fantàstic.
2: Molt bé. Doncs repassa'm els actes, que tu no hi podràs estar aquest cap de setmana per
3: no.
2: La teva zona.
3: Doncs començaré per Sant Feliu de Codines perquè dissabte hi ha la segona caminada nocturna, com us explicàvem ahir, la caminada nocturna de l'Or, que comença a la Font dels Alberts a les 8 del vespre. I diumenge, dia 5, un any més se celebra, Sant Feliu de Codines s'adhereix a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple, i a la piscina municipal a les 8 del migdia hi haurà moltes activitats. També, com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal de Can Xifreda i també el campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I, a part, diumenge a 12:15 hi ha un concert de vermut de la Coral de Gospel Sents Veus a Can Buixó. I ens anem cap a Caldes de Montbui perquè avui divendres a les 6 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició a la Sala del Ger a les 6 de la tarda. I exactament a la mateixa hora, però al carrer Sant Pau, una altra activitat relacionada amb l'Escaldàrium es diu El Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte. Dins de la programació d'Escaldàrium també hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. I també hi ha un taller de creació del teu propi ungüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. A més, dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix el seu 5è aniversari. Això serà a les 10 de la nit a la plaça de la Font del Lleó. És l'espectacle infantil, com us havíem avançat aquí. I, a més, durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolera, amb activitats bàsicament per tots els públics i gustos. I també dissabte, i també diumenge, perdoneu, Caldes de Montbui també s'adhereix a la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal durant tot el matí. I a Bigues i Riells del Fai, dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic i Cultural de Riells hi ha concert de la Coral Sant Vicenç de Riells del Fai conjuntament amb el Cor Ohana i el Cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai juntament amb una trobada d'acordionistes. Tot això durant tot el matí. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes, anem cap al Moianès. Comencem per Moià perquè, tal com us avançàvem fa poc, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el Festival Exabrupto, el Festival Experimental de Creacions Contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol perquè diumenge a les 7 de la tarda, dins el Moianès Sona, hi ha el 9è cicle de concerts i teniu concert de la Coral Antiga a la Torre del Sol, on també hi trobareu productes de proximitat i podreu accedir a una visita comentada. Sí que fins aquí un cap de setmana bastant replet d'activitats.
2: Perfecte, Laia, doncs que vagi molt bé per Montblanc. I
3: gràcies.
2: Nosaltres ara, i no t'afartis de calor, perquè es preveuen temperatures
3: altes. No, intentaré que no.
2: I nosaltres...
3: Bon cap de setmana.
2: Igualment, Laia, que vagi bé. I nosaltres ara ens anirem cap a l'altra banda del Vallès Oriental amb l'Enric Rubio. Enric, què ens espera aquest cap de setmana a Cardedeu i la zona del Baix Montseny?
4: Doncs mira, portem poques cosetes, eh? Mira que d'agenda sempre anem replets i aquest cap de setmana sembla que la gent s'anirà a muntanya o a platja i per aquí tenim poca cosa. Però va, començarem amb les que tenim i ho farem per Cardedeu, i és que avui mateix comença el Festival Cardamots. Avui serà a la terrassa del bar del Pla de la Calma a partir de 8:45, on tindrem Sant Feina de Poemes, monòlegs amb Blai Puertas, tastets musicals en caputxes i concert amb Aide i Ària Lua, mentre que demà es concentrarà tot el Museu Arxiu Tomàs Balvei a 11:45 al jardí per a públic familiar i a la terrassa a les 8, ja per a públic adult. I ara saltem cap a Santa Maria Palautordera, i és que tant dissabte com diumenge la vila estarà immersa en la 29a Mostra d'Artesania. Aquesta és una fira que aquests últims anys està creixent moltíssim i que fa que el poble es volqui en les jornades del primer fins a l'últim. Anem cap a Cànoves, on tenim un cap de setmana complet, això sí, un poble petitó ja per natural, i comencem per demà dissabte amb la festa de les maduixes amb sopar, correbars i DJ Abel Cancela, i diumenge en mercat dins del cercle cultural tindrem Circ Natura, un espectacle de circ especialitzat en tècniques d'aeris. Això sí, acabarem per la Roca del Vallès, una mica més lluny del Parc Natural de Montseny, amb el concert d'estiu a l'església de Sant Sadurní, on diumenge a les 6 podrem gaudir amb la Cora Lolliri i Avant Cor. Ja veus que tenim poca coseta,
2: poca
4: però
2: coseta,
4: jo estic preparat,
2: sí,
4: eh? Ja veus la camisa.
2: Ja està, sí, ja et veig preparat per anar-te en algun d'aquests concerts. Enric,
4: molt bon cap de setmana, Andreu.
2: Igualment, que vagi molt bé. I nosaltres, doncs, ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia, què hi ha aquest cap de setmana pel Ripollès?
5: Bon dia, doncs mireu, comencem per aquest divendres perquè arranca el Festival del Conte Arnau de Sant Joan de les Abadeses amb un espectacle inaugural molt especial. És un muntatge molt personal sobre la llegenda del mític Conte Arnau, amb textos de Maragall, Verdaguer i Josep Maria de Sagarra, narrats per Joan Crosas i amb música original de Manel Camp, interpretada pel mateix autor al piano, i el Cor d'Homes d'Osona, format per 35 cantaires dirigits per Pere Mateu Xiberta. L'espectacle té el seu origen en el treball dut a terme per Joan Crosas i el mestre Manel Camp, un conegut per la seva carismàtica veu i l'altre per haver estat un pal de paller de la cançó catalana, envellint i posant a punt l'obra d'artistes com Raimon, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, entre altres. De la trobada entre tots els artistes neix un treball conjunt sobre la figura del Conte Arnau, on ressegueixen l'obra d'autors com Jacint Verdaguer, Josep Maria de Sagarra i Joan Maragall, buscant referències al nostre conte, l'un endreçant les lletres i l'altre harmonitzant-les. Serà al claustre del monestir a les 10 de la nit. I demà dissabte, recordem que aquest cap de setmana, com ja vam comentar a l'entrevista, tindrem dues fires esotèriques i de bruixes a la comarca. En primer lloc hi haurà la 6a edició de la Fira de Bruixes, que s'inaugurarà aquest dissabte a les 11 del matí amb un ritual a càrrec de Shen Shui Yagüe, i tindrà un munt d'activitats. Diumenge a les 8 del vespre cremaran en el ritual de cloenda tots els desitjos que s'hagin llançat a l'olla dels desitjos. Durant dos dies, doncs, una cinquantena de parades del món esotèric s'instal·laran entre l'espati de l'Escola Els Pinets i el parc de la plaça Estabanell. Amb la fira tindrà una vintena d'activitats amb tallers infantils de piruletes, bombolles, malabar, jocs de carrer o un parc d'implables. També hi haurà altres activitats com un taller d'aigua llunar, també, a més, una cercavila de les bruixes condemnades, un espectacle de màgia, i d'altra banda, sobretot, destaquen que hi ha diverses conferències sobre el món esotèric. Un dels actes més importants i central serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit. A Can Nànol hi haurà aquesta segona nit de les espelmes, també amb una quarantena d'activitats, des de divendres al vespre fins dissabte a la matinada. Hi ha conferències, cercaviles, i destaca l'espectacle de Dion Màgic i el concert de la nit de les espelmes amb Live Shore a la plaça de dansa a les 10 del matí. La fira ocuparà mig quilòmetre des de Can Branques fins a la plaça coberta del barri de l'estació. Amb només dos anys, doncs, ha patit una consolidació important. I després de gairebé un parell d'anys sense celebrar-se, Set Cases recuperarà aquest dissabte la Fira de les Herbes i Flors de Muntanya, que enguany arriba a la 21a edició amb un mercat d'artesans durant tot el dia. Destaca la sortida guiada i el taller a càrrec de Júlia Lluste a 11:45 del matí, titulat Farmàcia Natural, que permetrà descobrir les plantes medicinals de l'entorn de Set Cases. També haurà el tour de ciència pel Pirineu amb tallers, l'experimenta, jocs, xerrades i debats gratuïts i oberts a tothom. A la tarda, a partir de 2:45, es farà un dels actes del festival Cinc Sentits, amb l'inici de la fireta del producte agroalimentari local a la plaça Verda, la visita de descoberta i el concert de Roger Pedrós. Tot seguit hi haurà un tast agroalimentari a la plaça de l'Església. I també monòlegs a la plaça per repensar l'espai públic en clau de gènere. Això serà Sant Joan de les Abadeses aquest dissabte a 2:45 de la tarda al passeig Comte Guifré. És una proposta de teatre de carrer a càrrec de Nus Cooperativa, que convida a repensar l'espai públic en clau de gènere, i en cas de pluja hem de dir que l'activitat es traslladarà al Palau de l'Abadia. L'espectacle planteja situacions quotidianes vinculades a les violències que es produeixen al voltant del gènere en l'espai públic, i ho fa a través d'un format participatiu. Durant la representació, el públic es trobarà amb diferents personatges i dilemes davant dels quals haurà de decidir què farà, votant des del mòbil per escollir quin desenllaç hauria de tenir la història. La proposta parteix de la idea de passar del clic a l'acció amb l'objectiu de generar reflexió col·lectiva sobre situacions sovint normalitzades o invisibilitzades. Els monòlegs pretenen abordar temàtiques com l'assetjament al carrer, l'homofòbia, el no binarisme, l'alletament a l'espai públic o les cures. És un espectacle, evidentment, recomanat a partir de 14 anys, amb una durada d'aproximadament una hora i mitja, impulsat amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Oficina Jove i el Consell Comarcal del Ripollès, amb finançament del programa Corresponsables del Ministeri d'Igualtat i la Generalitat de Catalunya. També a Ripoll han de dir-vos que hi ha festa al barri del Ninot a partir de les 12 del migdia, i diumenge sí que tenim dues coses. Se celebrarà el 68è plec de Sant Pere d'Uirac a Can Nevano. L'activitat Començarà a les 8 del matí amb la sortida de la 21a pujada col·lectiva del grup excursionista Can Demanol fins a l'ermita des del cercle Can Demanolenc, i a la mateixa hora també sortiran els ciclistes de la Unió Ciclista, però des de la plaça del cementiri. En arribar hi haurà la plec, l'esmorzar de la plec, el repic de campanes, la ballada d'una sardana, el concurs de rams i al migdia la missa. Tot seguit serà el torn del sorteig d'en Pec. Després de dinar es farà una sobretaula amb el grup transhumant, el GAC d'Eudal a la Bau i el 33è concurs d'avions de paper. La diada s'acabarà amb el cant dels adeus i la baixada de la senyera. I també, per acabar aquest diumenge a les 6 de la tarda, hi haurà al monestir de Ripoll el primer concert del 47è Festival de Música de Ripoll amb la mort d'Orfeu, amb música de Leo Delibes i diverses corals com la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona, la Violeta de Centelles, el Cor Lupulós Ensemble de Manresa i l'orquestra Camerata Tempo, amb Joan Mas i Anna Pesarrodona de solistes.
2: Perfecte, Isaac, moltes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana i nosaltres acabarem l'agenda aquí a l'Osona, amb els nostres companys, en Jordi Vilarrudà i en Miquel R, que ja els tenim aquí a l'estudi. Bon dia. Jordi, comencem bon dia amb tu, doncs vinga, va.
6: Comencem. Deixaré tot el, de banda tot el que va dintre del PAC de la Festa Major de Vic, perquè això en parlarà abastament amb Miquel R, que coneix molt bé el que hi ha, i anirem a donar un volt per la resta de la comarca, perquè aquest cap de setmana ja és de molta activitat, de moltes coses. Potser el que destacaríem, doncs, és l'Estiu a la Fàbrica, que és aquest festivalet que es fa durant dos dies a Roda de Ter, al voltant de la Fundació Miquel Martí Pol i en els espais a l'entorn de la Blava i de la mateixa Fundació. Són dos dies d'activitats que se centren en alguna manera en la literatura com un fil conductor. El dissabte és una jornada que aquest any en diu un festivalet literari que va destinada molt als primers lectors, als més joves. Hi haurà tallers, hi haurà activitats diverses durant tot el dia, hi haurà una estrena d'un espectacle que es diu Quan els poemes tenen ales, de la conte contes Carl von Arendt. En fi, i tot d'activitats que tant matí com tarda de dissabte, culminant amb un espectacle dels Atrapasomnis, estaran orientades a això, als lectors del futur, els que ara comencen. El diumenge també hi ha activitats diverses, entre altres, per exemple, una xerrada de la cuinera Maria Nicolau, que també passarà per Roda, i veurem com lliga també la cuina amb la literatura, amb el territori, amb tot plegat. I després, a la tarda, potser el que destacaríem és l'estrena d'un espectacle que es basa en la novel·la conegudíssima de la Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla. És un espectacle que s'ha creat amb unes residències artístiques que precisament, doncs, crea una beca, la mateixa Fundació Martí Pol i Cardan Cultura. Va un artista durant uns dies allà a la seu de Cardan Cultura, a Can Grau, i prepara aquest espectacle que, en aquest cas, doncs, és el que s'estrena aquest diumenge de la mà de la ballarina Carla Adán, que d'alguna manera ha transformat en moviment tot aquell relat tan fantàstic, tan imaginatiu de la Irene Solà en aquesta seva novel·la. Tot això l'Estiu a la Fàbrica, per tant, dissabte i diumenge activitats a Roda de Ter. Hi ha un altre festival que és a nivell nacional, que es diu Perifèria Cultural, que passa aquest divendres per Osona, i aquest festival vol portar activitats o propostes escèniques de primera línia en llocs, en pobles on habitualment no arriben aquest tipus de coses. I aquest cas, doncs, rebrà Santa Eulàlia i Riu Primer el cantautor Roger Mas, que hi actuarà a partir de les 10 de la nit, i abans hi haurà actuat també una cantautora de l'Alguer, la Clàudia Cabruzza, que canta, evidentment, en català de l'Alguer. Però tota la Perifèria Cultural sempre va acompanyat de moltes coses. És com organitzar tota una festa major, diguem, de tota una tarda, perquè, per exemple, començaran a les 6 de la tarda, doncs, amb propostes familiars, precisament una actuació del grup del grup Every Night en versió, que és aquest grup de versions d'embalat de nit, que tenen una proposta que llavors es diuen Bon Vent, i per públic familiar, i basada en cançons en Xesco Boix. Doncs també actuaran ells a la tarda, just abans de, com dèiem, la Clàudia Cabruzza i en Roger Mas. I qui més a més vulgui anar-hi a sopar també ho pot fer, perquè hi ha gastronomia associada amb tot això. Qui no vol, només va als concerts, i qui vol, doncs també tindrà plats preparats pel xef Eduard Finestres i vins del territori de proximitat, també. Tot això a Santa Eulàlia aquesta tarda vespre dintre del Perifèria Cultural. Més coses que tenim aquest cap de setmana, doncs, per exemple, comença el tennis de Manlleu, un petit cicle cultural o d'espectacles que faran durant tot aquest mes, perquè volen d'alguna manera obrir, doncs, el tennis a aquest tipus de propostes també, i cada divendres hi haurà coses. En diuen la guingueta del tennis, i avui a partir de les 10 de la nit hi actua la Bruna Enfruns, que és aquesta cantautora que canta country en català. Comença avui també el Lost, el Lluçanès, les Nits Tremendes. Les Nits Tremendes també són propostes, doncs, cada divendres durant aquest mes, que arrenquen precisament amb en Joan Pera, amb l'humor d'en Joan Pera, l'actor que hi actuarà avui al Centre Cívic a partir de 9:45 del vespre. I el Seminari de Vic, també un minicicle, que només de dos concerts, en el Pati de l'Os, que s'està molt bé, aquell pati del seminari, avui amb el trio vocal Silvestres, que recupera música tradicional amb mirada contemporània. Tot això són activitats que algunes són només aquest cap de setmana, altres comencen. També hi afegiríem, per exemple, aquest dissabte un concert de Manu Guix a Ceba, dintre les activitats d'estiu que es fan a Ceba. O diumenge al monestir de Lluçà, de Santa Maria de Lluçà, el desè aniversari d'un col·lectiu que fa activitats, doncs, escèniques, performatives, etc, que es diu Dones que cremen romaní. Això serà, doncs, a les 7 de la tarda, i presentaran també una proposta, doncs, en relació a aquest seu desè aniversari, a tot el que han estat fent, que porta per títol La urgència de trobar-nos. Això el diumenge a les 7 de la tarda al monestir de Lluçà. I segurament encara es deixem alguna cosa, perquè és que n'hi ha moltes de coses aquest cap de setmana, però aquestes podríem dir que són més o menys les principals que us havíem de portar. La setmana que ve ja no hi serem aquí, em sembla que ja no tenim programa, per tant, doncs, recordem que, per exemple, doncs, dimarts ja, dilluns hi ha l'Art Tot, que va programant, de Sant Hipòlit de Voltregà, que va programant espectacles cada dia des del dilluns fins al dijous, i la setmana que ve començaran més coses que evidentment, doncs, la gent haurà d'anar seguint mirant l'agenda del 9-9, i se'n trobarà moltíssimes, perquè som a l'estiu, i a l'estiu tot a cuca viu.
2: Perfecte, Jordi, moltes gràcies. I sí, la setmana que ve sí que tenim Territori 17.
6: Tenim Territori 17, doncs,
2: la darrera.
6: Encara. La darrera.
2: L'última.
6: Val, d'acord, doncs encara la setmana que ve encara sí. us donarem la tabarra amb més activitats d'estiu, perquè creieu que n'hi ha moltes, com heu pogut comprovar ara.
2: Perfecte, Jordi, moltes gràcies. Que vagi bé el cap de setmana. I nosaltres ara anem amb Miquel R. Miquel, imagino que monotema, no, avui?
7: Monotema total, intens, però monotema. Jo diria que és el cap de setmana central de la Festa Major. Recordem, Urassurà desplegat amb tres grans caps de setmana. Va arrencar el passat amb la Crida, amb la Festa Major Infantil, aquell seguici infantil, també molt concorregut. S'ha mantingut entre setmana amb les mateixes festes de les colles, o, per exemple, aquest dijous, amb un altre multitudinari Birra Nostrum, una de les icones de la Festa Major Jove, i aquest cap de setmana ens endinsem amb alguns dels actes centrals de la Festa Major. Destacaria com a novetat aquest mateix divendres, a partir de 9:45 del vespre a la plaça de la Catedral, la gran final de la Lliga per la Llengua, aquest concurs que ha muntat l'Ajuntament de Vic, en el qual confluiran les dues branques que han anat avançant en diferents etapes, l'escolar i la popular, la veïnal, i la final, amb un acte dirigit per, o presentat per Roger de Gràcia, es viurà, ja dic, aquest divendres a la nit a la plaça de la Catedral, i una festa que acabarà amb gresca, perquè el món DJ i el DJ Cap Day posaran la música de Cluenda. Això per arrencar aquest divendres. Tenim més coses. Dissabte, un acte més petit però significatiu, a les 12 del migdia pel Centre Històric es recupera La Passada. És una d'aquestes primeres sortides ja que fan per anar obrint boca el bestiari popular, acompanyant la banda municipal. Els anirem veient durant tot el cap de setmana, perquè amb la vigília tornen a sortir la nit, però hi ha una primera sortida, és dissabte a les 12 del migdia. A les 8 del vespre, una d'aquestes cites també que acumula molta gent, la cronoescalada, a dos dies de l'arribada del Tour. Aquest any els hi haurà una clicada d'ullets segurament, a la cursa francesa. La cronoescalada és aquesta cursa així, sense normes i disbauxada, que organitza la Festa Major Jove pel carrer Sant Miquel, de pujada, i ja dic, sempre congrega molta gent. Dissabte al vespre també, en aquesta vigília, plat fort amb el concert d'Obeses a la plaça Major a partir de 11:15 de la nit, i presenten el disc L'Ai al Cor, i a més, en aquest cas, acompanyat per 30 músics sobre l'escenari, amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Recordar que la mateixa nit, tant el divendres, dissabte com diumenge, també a la zona esportiva hi ha barraques, i per tant, festa assegurada fins a la matinada, i arribem ja al diumenge, dia de Sant Miquel, patró de la ciutat, quan es viurà el seguici solemne, aquesta festa, aquesta desfilada que es fa pel carrer Sant Miquel, recollint la imatge del Sant, acabant amb l'ofici solemne, que ha anat agafant embranzida els últims anys, ha tornat a agafar molta empenta, un seguici que l'any passat va viure una situació una mica, jo diria, esperpèntica gairebé, perquè va haver-hi aquell conflicte amb la suposada presència de l'arcabisbe Argüello, que va fer que no hi haguessin actes religiosos i, per tant, no es pogués ni recollir el Sant i la catedral fos tancada. Aquest any tornem a la plena normalitat. Això és a partir d'un 11:15 del matí, amb sortida del carrer de la ciutat, hi ha l'ofici, finalment, a partir de 1:00 del migdia, hi haurà a les 12 del migdia, hi haurà els balls tradicionals a la plaça de la catedral. El mateix diumenge, qui no en tingui prou encara amb imatgeria festiva, la xurriacada, la proposta de sortida de tota la imatgeria de la ciutat, no només la que desfila pel seguici, sinó també la que gegants i figures que tenen els barris de la ciutat, i per un públic ben diferent, però que també ja ho espera, el tradicional concert així d'una orquestra gran, aquest any la Salvatana. Això serà a la plaça Marxor a partir de les 8 del vespre. Ja dic, la festa major continua tota la setmana que ve, com que tenim programa la setmana que ve, que hem de fer l'última rematada de la setmana que ve. I no em voldria acomiadar, ja dic, aquest cap de setmana concentra molt festa major de Vic, però sí que arrenquen les festes d'estiu dels hostalets, anirem parlant també aquesta edició i la següent. Aquesta primera jornada de divendres ja hi ha la segona edició de la Fira d'Artesania Local, que acompanyarà ja la consolidada Fira d'Entitats. Això serà a la plaça Bosch i Jové a partir de les 6 de la tarda, i diumenge a 6:45 de la tarda a l'Ateneu, representació del monòleg El plaer de la meva vida, a càrrec de l'Associació de Dones de Balenyà, també dins aquest programa que ja dic s'allargarà tot el juliol i tindrem ocasió de continuar-ne parlant.
2: Perfecte, Miquel, doncs molt bon cap de setmana, i tindràs activitats per...
7: Tindrem activitats per cobrir, a més a més haurem de fer amb aquest repunt que ho tornem a viure de calor, que ens anuncien. Exacte, sí, i per tant ens haurem de buscar maneres refugis de refrigerar-nos i refugis climàtics, correcte.
2: Que vagi bé, Miquel.
7: Bon cap de setmana.
2: I ara és moment, doncs, per el repàs, les novetats musicals, i avui nosaltres començarem amb aquesta.

de Sol, i és que avui Auxili ha estrenat aquesta cançó, un nou senzill en què compta amb la col·laboració de la catalana DJ Trapella. La cançó ha estat produïda per Ferran Gisbert i ja està disponible a totes les plataformes digitals i arriba coincidint amb l'inici de la gira Feu que rebente tour. Després de publicar el disc El Borigen i del senzill Lluna per nosaltres, la formació d'Ontinyent aposta ara per una proposta més desenfadada amb una lletra carregada d'humor que aborda l'alliberament sexual des d'un to festiu. Musicalment, Terrenes de Sol manté les influències jamaicanes que caracteritzen el grup, combinades amb el seu so mediterrani i la presència de metalls que defineixen la identitat d'Auxili. I nosaltres seguirem per aquesta

és cara de cul, ja que Naina i Jules, doncs, revisiten aquesta cançó d'Oques Grasses amb una versió pop, electrònica i estiuenca. Les dues artistes reten homenatge a la banda osonenca amb una reinterpretació que actualitza el clàssic i uneix dues de les veus emergents del pop català i valencià. Naina i Jules han unit forces per presentar una nova versió de Cara de Cul, una de les cançons més populars d'Oques Grasses, i el tema conserva l'essència irònica i desenfadada de l'original, però adopta una sonoritat més actual gràcies a una producció marcada pel pop, les bases electròniques i un ritme més ballable i unes influències, podríem dir, més llatines que en reforcen el caràcter festiu i estival. Aquesta reinterpretació arriba en un moment especial simbòlic perquè coincideix amb l'any de comiat d'Oques Grasses i tant Naina com Jules han volgut convertir aquesta versió en un homenatge a una banda que ha marcat la seva trajectòria com a oients i artistes. I el resultat és aquesta lectura més renovada que connecta amb la memòria més recent amb el present del pop, demostrant les capacitats de les cançons més icòniques per reinventar-se i arribar a les noves generacions. I nosaltres tancarem el Territori 17 amb aquesta cançó d'avui de Madonna i Fate, que la setmana passada amb l'Ona vam parlar de posar-la, però no va sortir a la llum fins al dissabte, que forma part dins d'aquestes cançons del Mundial de Futbol. Així que tingueu un molt bon cap de setmana i nosaltres tornem dilluns, com sempre, a les 9 del matí, enllà la darrera setmana del Territori 17. Que vagi bé i bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Monza. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J-660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 quarts de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és divendres 3 de juliol de 2026.
3: I espero que, si esteu escoltant això, hàgiu tancat ja finestres i persianes, evidentment, perquè arriben bastos.
4: Us fregireu de calor. Així que benvingudes totes al 621è Infopodcast Cardeu.
3: Som-hi, que comencem avui d'una manera molt especial.
4: Doncs sí, i és que avui és l'aniversari de la Carla Ibáñez i fa 36 anys. Moltes felicitats. Avui també és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. Avui és Santa Xianes i tal dia com avui, però del 2023, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que 38 infants no tenien plaça pel proper curs a les escoles bressol municipals i les famílies afectades havien tirat endavant la plataforma Prou Sorteig. Vaja, avui acabem dient buscar a primers de juliol un pas de cargol.
3: Perquè si en feu més, suareu com vedells. Va! I comencem explicant-vos que avui tenim un ple extraordinari i urgent! Sí! A 6:15. Tot plegat amb un sol punt a l'ordre del dia. La delegació de competències de l'Ajuntament de Cardedeu al Consorci Besòs Tordera per la gestió del servei de subministrament municipal d'aigua potable! Ai... Escolta'm, i quan farem
4: això?
3: Passar per la guillotina de l'antiga empresa? Això també estaria bé com a punt d'ordre del dia, no?
4: Sí, estaria bastant bé. Va, i ara sí, parlem del temps, Enric. Què ens farà aquest cap de setmana?
3: Curt i ras, sort l'espaterran. Mínimes de 21 graus de nit i de dia termòmetre que s'enfilarà fins als 33. No descarto que s'enfili algú més, però diuen 33.
4: Jo he de dir que avui porto 2 nits dormint molt bé.
3: També t'haig de dir que dormim uns quants metres més amunt que a Cardedeu.
4: També és veritat. Va, parlem de l'horta.
5: El tomàquet és molt bo. La pastanaga és molt sana.
3: Maria! Se'ls cauen les flors de la tomaquera. És per estrès hídric i altíssimes temperatures, sobretot quan estiguin en floració, que no els hi falti aigua. Regueu pel matí. Poseu encoixinat. I en cas que estigui a ple sol en un camp allà al mig del tros, inclús una mica d'umbracle.
4: Adrià Manzano, això va per tu, que sé que teniu hort i que teniu les fulles així potxes de les tomaqueres. Va, i parlem ara del porta a porta. No, de fet passem del porta a porta, perquè és divendres i ningú ha de treure res.
3: Farmàcies.
4: Però sí que tenim farmàcies de guàrdia. Avui divendres, Palau, Gatell i Estalvi, i demà dissabte i diumenge, Gatell i Gatell.
3: Molt militar tot plegat. Vinga, va, i amb això arribem al No pots estar avorrit que el fardeu en un poble Conca Ardedeu.
4: I és que 8:45 a la terrassada, al Pla de la Calma, hi ha el Festival Cardamots.
3: Doncs sí, i també avui, durant tot el cap de setmana, tenim la festa major del barri de l'Estalvi. Al web de l'Ajuntament hi trobareu la informació. Dissabte!
4: Va, i tornem amb el Cardamots, amb la Berta del Poblet, al jardí del museu, a 12:45, per públic familiar. I a 8:00, a la terrassa també del museu, contes per adults.
3: I seguim i acabem per dissabte en Retrocine, amb Kill Bill, 6:15 de la tarda. Qui ja estarà allà? En Pol, segur.
4: Sanguifetxa.
3: Sí. Va, i amb això...
4: Feina feta, País arreglat i Cardedeu despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consulta resultat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. Sí,

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris i l'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament pel vent i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs aquest matí s'ha enviat l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Adéu, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i 1 a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la Casa de Colònies Pou de Glaç. A la Casa de Colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera G660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum.

0: La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris. Ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també ha demanat el suport d'avions amfibi. Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per l'ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i també repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la P7 o la P2 en un context de congestió i sinistralitat creixent com ara el de la P7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i preveu que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Les últimes dades a Veneçuela sobre el doble sisme han deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que tornaran a arribar als 38 graus a la plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada. Amb

0: molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
2: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
3: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Crida a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
2: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Caproig.
2: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
4: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió, de fet ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és a més molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
6: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabaran, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i a Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
7: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
6: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans, des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible a molts punts del Baix Empordà.
1: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
2: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
9: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitats.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
12: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
11: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
5: Notícies en xarxa.
1: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
2: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
16: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
2: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'ENA 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
2: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
1: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
18: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paneques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
19: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
18: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
2: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
2: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil.
1: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
2: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
1: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
20: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
21: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
20: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
22: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
23: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
22: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
1: I és moment per a la cultura.

0: parlarem amb Bryan Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar-los hem venut massa cos.
0: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buhos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
3: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
0: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
5: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
7: In Barcelona.
8: No, we are ready.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
9: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
5: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
10: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
5: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bol.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran, ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí, i ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament. Des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit d'anar tots aquí tant com bombers a vora les dues del migdia és el que preocupava més i que ens centraran més esforços per evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més tots els de seguretat com els quadres que tenim en marxa de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan tallades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, a les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum al domicili, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda, doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a quarts de 10 del matí i que de moment no poden consultar les hectàrees cremades, i que doncs, des de les 4 també es comença a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi, que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra, i que aquest municipi és només la Bisbal d'Empordà, que també s'han enviat a l'ESA als dos governants de l'Aro i de
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i d'acut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitats.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIS de Vic, que són dos CSIS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies, ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida a la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global.
17: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
18: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls a Marc Pijoan.
20: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
21: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
22: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
21: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. S'han Guaites, l'alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. S'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt, bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la Ronda Francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els 3 principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes 3 etapes, doncs home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 2:15 al Pavelló.

0: stress.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
3: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
2: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
4: Més enllà de

0: condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona. El fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell. Fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.

0: Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: calling him a nightmare dressed like a daydream.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 4.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
4: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
3: Encara en relació a Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una

0: Fundació Benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà, en dir que estava d'acord amb aquest repartiment, que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres en sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
4: Ràdio Cardedeu. Són les 5.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
7: Hem de confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
6: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
8: Sí, des d'agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
6: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits aquest cap de setmana. Tornarà a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable. Tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Temple d'Àrium de demà.
9: Mi padre es viejo.

0: de Cardedeu, que heu vingut personalment a acompanyar-nos, també totes aquelles persones que ens seguiu per Ràdio Televisió de Cardedeu. Si us sembla bé, començarem aquest ple municipal que està convocat en caràcter d'urgència. L'Ajuntament de... I primer el que hauríem de fer seria ratificar l'urgència. L'Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament l'expedient d'establiment i el canvi de forma de gestió del servei públic municipal del subministrament d'aigua potable en la sessió plenària del 26 de febrer d'aquest any, i amb la finalitat de donar compliment a l'esmentat acord procedeix a acordar la delegació de competències de l'Ajuntament de Cardedeu al Consorci Besòs Tordera per la gestió del servei de subministrament municipal d'aigua potable. Consorci Besòs Tordera ha comunicat a aquest Ajuntament que la propera Junta General, en la qual es podrà acceptar aquesta delegació, per tant d'aquest, tindrà lloc el 7 de juliol del 2026. Llavors, aquesta urgència i la necessitat de donar compliment als acords plenaris d'aquest Ajuntament relatius a la forma de prestació d'un servei essencial com és el de caràcter obligatori, com és l'abastiment d'aigua potable, doncs impedeix convocar el ple amb una antelació mínima prevista per les sessions extraordinàries segons l'article 47 del Reglament Orgànic Municipal, i per això es convoca aquest ple en caràcter d'urgència. Tant votaríem en primer terme aquesta urgència. Vots a favor de l'urgència?
1: Queda aprovada per unanimitat.
0: Molt bé, fantàstic. Per tant, podem seguir, senyor secretari.
1: A continuació, la delegació de competències de l'Ajuntament de Cardedeu al Consorci Besòs Tordera per a la gestió del servei de subministrament municipal d'aigua potable. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la delegació de competències de l'Ajuntament de Cardedeu al Consorci Besòs Tordera per a la gestió del servei de subministrament municipal d'aigua potable. Segon, aprovar el conveni regulador de la delegació de competències que resta incorporat a l'expedient i s'annexa a aquesta proposta com a annex 1. Tercer, correspondrà al Consorci Besòs Tordera la reglamentació del servei de conformitat amb el que disposa el conveni de delegació, tot respectant les mesures socials d'atenció a la vulnerabilitat i de participació en la governança de l'aigua previstes a l'actual reglament regulador del servei. Quart, facultar l'alcaldia per a la signatura i formalització del conveni. Cinquè, notificar aquest acord al Consorci Besòs Tordera. Sisè, publicar el present acord al butlletí oficial de la província de Barcelona, d'acord amb l'article 9.3 de la llei 40-2015 i l'article 8.6 de la llei 26-2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Setè, publicar el conveni signat al portal de transparència d'aquest Ajuntament. I vuitè, trametre el conveni signat al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
0: Gràcies, senyor secretari. Senyor Cortés.
2: Sí, bona tarda a tots i a totes. Bueno, com ja ha explicat molt bé el secretari, és la delegació de competències del servei que ja fins ara ja s'està prestant. L'Ajuntament continua sent el titular del servei, però sí que manté les funcions de seguiment, control i supervisió d'aquest servei. La delegació es planteja en dues fases. Una, que és la de la prestació del servei que ja s'està fent, i la segona, de l'aprovació de l'establiment de les tarifes definitivament. Això es fa perquè l'ordenança de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari es troba encara en exposició pública. La data de finalització és el 25 de juliol, per tant no es podrà aprovar les tarifes fins que no acabi la data d'exposició pública. Com ja ha llegit el secretari, els acords, ja haureu vist que sobretot hem posat molta èmfasi en el que és tot el tema social de col·lectius vulnerables, que aquesta delegació respecta el que nosaltres vam passar per sessió plenària a l'establiment, i el reglament, que és tot el tema de social, temes de vulnerabilitat i també el tema de transparència i el treball que ha de fer l'òrgan de governança, de control i tota la feina que ha de fer. Les tarifes, també ho poso aquí, suposo que ja heu vist la documentació, però les tarifes han de ser aprovades, les aprova el Consorci, però amb el vistiplau de l'Ajuntament, sempre. És a dir, són consensuades, no s'aproven unilateralment. I bueno, és més que res perquè el Consorci Besòs Tordera doncs, té l'estructura que ens permetrà tenir un servei de l'aigua en condicions. És això el que passem avui per sessió plenària.
0: Moltes gràcies, senyora Cortés. Algun comentari? Senyor Cortés Rosa.
3: Sí, bon dia. Simplement avui tenim ganes d'agrair tot el procés i totes les persones implicades des de l'Ajuntament, el personal i sobretot des de fora la taula de l'aigua i les persones que han estat seguint tot aquest procés. Crec que hem arribat a un prou bon acord per la concessió de l'aigua. Sabeu que nosaltres apostàvem per un altre tipus de model, però en tot cas és un bon exemple d'entesa, d'acord i de negociació. I res, agrair també a l'empresa, al Consorci Besòs Tordera, i sobretot ara toca també tenir cura d'aquests acords als que hem arribat, que com bé deia la regidora, a nivell de mesures socials, de transparència i sobretot de participació en la governança, que ens portin a una empresa millor gestionada i més adequada a les necessitats del poble i a les necessitats socials, diguem-ne, i no només econòmiques d'un servei com aquest. Tornem a tenir l'aigua pública, tant de bo sigui un camí d'anar aprofundint en aquest tipus de model. Aquest contracte ho permet fins i tot, o sigui que sembla ser que el camí endavant és un bon camí i volem recórrer-ho. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vostè, senyor Plantarrosa. Un comentari, senyor Serrat.
4: Sí, nosaltres també trobàvem aquest punt com un tràmit gairebé previsible, no va poder entrar al ple anterior, doncs s'ha de fer d'avui per urgència. Poca cosa volíem dir, però bueno, ja que també expressar una mica, doncs, igual que ha fet els companys de la CUP, una mica l'agraïment, no?, a tota la gent que ha participat del procés. Evidentment que s'ha arribat a molt bon port, a molt bon termini, malgrat algun petit desacord amb el tema de les tarifes, que nosaltres creiem que haguessin pogut ser més progressives. Crec que la resta ens ha portat a un procés que, si bé inicialment no era el model que nosaltres pensàvem, perquè pensàvem una empresa pública pròpia de l'Ajuntament de Cardedeu, fins i tot ho hem dit altres vegades i ho diem clarament, és a dir, ara estem al 100% amb aquesta proposta, perquè de fet pot acabar sent fins i tot millor, perquè ens pot permetre créixer com a empresa gestora de l'aigua de Cardedeu, però també d'altres municipis més petits de la comarca, que s'hi podran sumar i podran donar-li força i múscul en aquest consorci, que ja existeix evidentment per altres, però també en aquesta empresa que és 100% pública. Per tant, l'objectiu de fer pública el servei d'aigua s'ha aconseguit, i s'ha aconseguit amb una empresa que no és pròpia de Cardedeu, però és de tots, d'altres pobles de la comarca, d'un consorci, i per tant, doncs, com deia, pot tenir més múscul i pot anar, doncs, encara un millor servei i créixer més, doncs, amb una visió d'administració, doncs, encara més supramunicipal, i per tant, doncs, confiança total amb el consorci i confiança total amb el projecte. Per part del nostre grup, doncs, estarem per col·laborar en aquests inicis, que sempre són difícils, segur, i que esperem que vagi perfectament.
0: Moltes gràcies, senyor Masferrer. Una qüestió més, doncs, si li sembla, senyor secretari, passem a votació. Pots a favor?
1: Queda aprovat per unanimitat i es compleix amb el quòrum requerit.
0: Molt bé, doncs fins aquí. Doncs fins aquí el ple. Moltes gràcies a tothom. Senyora Llopis, gràcies per venir aquesta tarda a ajudar-nos. Senyor secretari, senyor interventor, gràcies també per ser aquí, i a tots, que tingueu un bon cap de setmana. La televisió ja els he saludat abans, no? Ja els he dit que sí. Que sí, home. A la tele sempre som benvinguts.
5: I al públic.
6: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
7: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 6.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
4: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
3: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinats 225 bombers. El foc ha entrat de ple a les Gavarres, crema sense control i, segons els bombers, és un incendi de sisena generació amb una creació d'un pirocúmul violent. El govern ha escalat el pla perquè sentíem també, com deia, hi ha simultaneïtat de dos incendis a la Bisbal de l'Empordà i a Vilademuls al Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que al setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.

0: sintonia de cine des dels estudis de Roda de Barà Ràdio i com sempre amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
1: Bé, bon dia. Molt bé, amb ganes de parlar de cinema, que és la meva especialitat.
0: I tant que sí. Antonio, avui de què ens parlaràs?
1: Doncs avui vull parlar de actualitat, bàsicament, actualitat de cinema. I vull comentar quatre estrenes de que trobarem a les cartelleres que penso que val la pena que siguin comentades.
0: Perfecte, doncs.
1: Ens endinsarem, si us sembla, en la

0: o de les sales de cinema, que és el meu hàbitat preferit, per gaudir d'aquestes quatre estrenes que us explico i que són totes ben diferents. En primer lloc, parlaré de l'esperada odissea d'extraterrestres de Steven Spielberg al dia de la revelació, que s'ha estrenat el 12 de juny. Després parlaré de la comèdia dramàtica Viva, d'Aina Clotet, premiada la Setmana de la Crítica del passat Festival de Cannes i que es va estrenar el 19 de juny. Després, el cinquè lliurament de l'animació de Disney i Pixar, Toy Story 5, també estrenada el 19 de juny. I finalment comentaré el drama social basat en fets reals, Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, estrenada el divendres 26 de juny.
1: Doncs vinga, per tant, avui pel·lícules que podem veure al cinema.
0: Efectivament. En primer lloc, doncs, el dia de la revelació, pel·lícula d'aquest any, del 2026, de Steven Spielberg, pel·lícula americana 100% de 145 minuts. Evidentment, parlar de Steven Spielberg és parlar d'un geni, forma part de la història del cinema, evidentment, i té una filmografia molt destacada. Totes, evidentment, pel·lícules d'acció, pel·lícules entretingudes i pel·lícules que formen part, com dic, de la història del cinema. Recordaré alguns títols perquè una mica us situeu de què estem parlant. Els Fabelman, Lincoln, Les aventures de Tintín, els quatre primers lliuraments d'Indiana Jones, La guerra dels mons, Atrapa'm si pots, Minority Report, AI, Intel·ligència Artificial, Salvar el soldat Ryan, les dues primeres entregues de Jurassic Park, La lista de Schindler, Hook, L'imperi del sol, El color pòrpora, ET, Trobades a la tercera fase, Tauró, etc, etc.
1: Quina és la teva preferida?
0: Uf, moltes.
1: Sí?
0: Moltes. Bueno, m'encanta molt la saga d'Indiana Jones. Jones, me les poso més una vegada quan tinc el cap una mica espès.
1: Sí.
0: Indiana Jones. Me les he vist moltes vegades i gairebé me les sé de memòria. Però en té moltes, En té moltes. Spielberg és un geni.
1: I tant.
0: Doncs bé, aquesta, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, és una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, i aquí barreja intriga, thriller, drama i, evidentment, de fons, i no tant de fons, els extraterrestres. El guió és d'ell i David Cooper, i la música, com no, del John Williams. En el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hodgson i Colman Domingo. De què va la pel·lícula? Així a grans trets, per no desvetllar massa. Doncs que està a punt d'iniciar-se una tercera guerra mundial i hi ha un informàtic expert en ciberseguretat, el Daniel Kellner, que roba una quantitat immensa d'informació classificada a Guardex, la potent organització paraestatal en què treballa i que està dirigida pel misteriós Noah Scanlon. Els seus sicaris perseguiran per tots els Estats Units Daniel i la seva núvia Jane, una exnovícia catòlica encara en crisi de fe. Mentrestant, i per una altra banda, Margaret Fitchell, meteoròloga d'una modesta cadena de televisió de Kansas City, comença a parlar en llengües estranyes i a dominar la ment d'altres persones donant-los encertats consells sobre les seves inquietuds més íntimes. Guiada per un impuls singular, el camí de Margaret es creuarà amb el de Daniel i Jane i també amb el dels matons de Wardex. Ja tenim, doncs, el còctel servit. No he parlat d'extraterrestres, però hi són. Escoltem el tràiler doblat al castellà.
2: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, te asustarías.
3: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy. Hoy es...

0: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
1: ¿Qué vas a hacer?
0: Revelarlo. Al mundo entero. A la vez.
2: La gente sigue buscando. Enfrentándose a lo desconocido.
3: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
2: Ansía.
4: Dona una mica de mal rotllo, eh?
5: No.
4: Ai, no?
5: No.
4: No sé.
5: No.
4: Alguna imatge que he vist? No sé.
5: Doncs bé, explico una mica, fas el comentari. Vinga. Daniel té en el seu poder uns arxius que desvetllen que no estem sols a l'univers, alhora que Margaret obté unes sorprenents habilitats per llegir ments i parlar idiomes que mai no ha estudiat. I junts, doncs, emprenen una fugida endavant per desvetllar al món aquesta informació que, en principi, canviaria la història tal com la coneixem. Steven Spielberg torna a la ciència-ficció i aborda la temàtica extraterrestre per tercera vegada amb aquest thriller road movie. Recordem que les altres dues serien Les trobades, La tercera fase i ET. I ara ja dona per fet que els extraterrestres estan aquí entre nosaltres. Els visitants d'un altre planeta han vingut en múltiples ocasions, però no volen que se sàpiga, tret que es faci alguna cosa i es desvetlli la veritat. Interessos governamentals, conspiracions, espionatge, carrera armamentística, fe, religió, capacitats sobrenaturals, tots aquests temes aborda un Spielberg que sap rodar com ningú, sense necessitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom, aquestes que són acció pura però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, i afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció de Kiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Bisso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Neil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
6: Who wouldn't like to live 120 years?
7: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
8: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo vaig notar com electricitat.
10: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
11: No te preocupes, todo ha pasado ya.
10: Es que es como que me asfixio, ¿sabes?
12: Mira, una crisis es normal.
13: Yo no estoy en crisis, ¿vale? Deja'm tranquila de una vegada.
14: La vida es això.
15: Es imposible no vibrar amb ningú més.
16: Que necesito estar sola.

0: tens tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula i ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes precisament manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema: una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa: em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos i, a més, amb una pròtesi. Està molt ben construït, perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia, d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
3: Doncs molt bé, viva.
2: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent: Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Macken Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició, i aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilipad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
4: Acepta sacar en Beverly com a tu legítima esposa.
5: ¡Paquete para ti!
4: ¡Gracias, gracias!
6: ¡Hola! Soy Lilipad. ¡Vamos a jugar!
7: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
8: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
9: Vale.
10: Quiero hablar contigo, aparato.
11: Por favor, llámame Lily.
10: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
11: Entiendo.
10: Ni siquiera me estás escuchando.
11: Te lo traduzco al inglés. Mira.
12: Now look here, me and the toys have been working all summer.
11: ¿Y ahora en español?
12: Los gemelos cortan al otro lado de la calle.
13: ¿Eh? Yo me pido detrás de la cómoda.
14: ¡Bonnie!
15: ¡Jessie! ¡Hola!
14: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
15: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
7: ¡Es el fin!
14: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
15: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
0: Bonnie me está dejando por un aparato.
5: Hay un amigo en mí.
15: He venido lo antes posible.
9: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
15: Esto es un poncho, Forky.
16: ¡Oh! Alguien necesita un roto marrón.
17: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
15: ¡Oye! ¡En Wilson de Paz!
17: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
18: ¿Eres un anciano de juguete? ¿Qué?
2: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau...

0: que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se a això de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial, això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot, la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
1: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
0: Sí, de totes, totes. I a més, penso que no defraudarà ningú.
1: Passarà una bona estona.
0: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho, pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França, i en la producció i distribució hi ha diferents empreses: Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmane Oumar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. El repartiment, el protagonista, Ousmane Oumar, Emma Vilarasau, Benjamín Cacabra, Víctor Say, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmane Oumar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat, fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmane no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
2: Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen on vaig sortir del meu país.
3: Hola.
4: Hola.
3: I need your help.
5: I am alone here.
4: Tu tot sol? Però tu quants anys tens?
6: Estàs en una situació irregular. És una falta grave.
4: I digue'm una cosa, Ousmane. Tu què vols fer aquí?
3: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
7: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
8: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane.
5: És una de les millors decisions que he pres a la vida.
8: Amb tots vosaltres, Usman Umar!
0: Doncs bé, Viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Usman Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Usman Umar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Sai. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Usman dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Usman. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Usman, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Usman durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Usman, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
1: Molt bé, doncs Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
0: Ah, sí?
1: Sí, no?
0: No ho
1: sabia. Jo crec que te les mereixes, eh?
0: Però penso que sí, que són merescudes.
1: Doncs, Antonio Barrero, moltíssimes gràcies. Que passis molt bon estiu i ens retrobem doncs, ja de cara a la propera temporada.
0: Perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: A reveure.

0: 90.7 FM. Ràdio Cardedeu. Són les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
2: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin, que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
0: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
2: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que igual al registre de tot l'any passat.
2: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes a foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
4: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Aixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
0: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
0: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
0: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
7: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova onada de calor. Lluís M. Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu en aquesta zona gironina entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant,

0: molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i en especial d'aquestes vies tallades per els incendis. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Doncs en aquests moments hem de parlar de quatre vies tallades i ja s'ha restablert la circulació amb una, tot i que la situació no millora, ja que estem en una situació d'emergència amb aquests incendis al Baix Empordà que afecten a la Bisbal, les Gavarres i la de Mulls, a la comarca del Pla de l'Estany. Continua tallada la C66 i a tres vies locals coneixen Cornellà del Terri i Vilademuls, la Bisbal i Calonja i Llagostera i Calonja. Hem de reiterar la demanda, sobretot, que no us escasseu a cap de les zones dels incendis i ja que hi ha una desena de vies de municipis afectats. I a banda també hi ha molta mobilitat, tenim una P7 amb força problemes, en concret una avaria Granollers està provocant 9 quilòmetres en sentit Girona, també problemes de retencions a Castellví de Rosanes, uns 8 quilòmetres, rondes amb molta mobilitat i per tant situació aquesta tarda de divendres molt complexa. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança en pes ara mateix per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu en nivell 3.
1: I pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés aquest incendi. Anem a saber-ne, però, a l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que els bombers centren ara tots els esforços a tancar el flanc dret de l'incendi, el que apunta cap a la zona de Santa Cristina d'Aro, perquè és el punt que consideren clau per evitar que el foc pugui entrar de ple al massís de les Gavarres. En tot, ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, on aquest flanc, si no queda estabilitzat abans de l'entrada de la marinada, l'incendi podria arribar a afectar un potencial de 10.000 hectàrees.
7: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
6: A hores d'ara el foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i treballen gairebé també 300 bombers amb el suport de mitjans aeris i terrestres. També s'han mobilitzat efectius fora de guàrdia i s'han demanat reforços a la unitat militar d'emergències per garantir capacitat de resposta davant un possible empitjorament de la situació. També ha comparegut davant els mitjans la consellera Parlon perquè ha explicat doncs, que evitin els desplaçaments cap a la Costa Brava i concretament al Baix Empordà aquest cap de setmana.
8: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: Pel que fa a les causes, els agents rurals apunten que l'origen més probable és l'ús indegut d'una radial al voral d'una carretera. Segons la investigació, i ja s'ha fet oficial, no? ja han detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que hauria provocat aquest incendi. Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria baixempordanesa. L'empresa responsable també ha estat identificada i des del centre de comandament la prioritat continua sent contenir aquest flanc i protegir tant les urbanitzacions com els nuclis habitats del Baix Empordà.
1: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el que més preocupa. Ara mateix continuen confinada la població de Vilabenut i el Palol de la Farga per un incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió.
9: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilabenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
1: Gràcies, David Bertran. I controlat l'incendi a la Catalunya del Nord, a la Catalunya Nord, amb 40 hectàrees afectades i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus al port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En la plana de successos, un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets al menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
10: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
11: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
10: El director general de la policia, Josep Lluís Trapé, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
1: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
12: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
13: Estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma. Aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
12: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
14: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
12: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo.
15: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podrien donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són 2 CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
1: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
17: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte Eduard Gratacós.
18: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
19: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
17: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: i crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. Esther Minguell.
20: Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
21: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
20: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
22: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi.
20: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral.
1: Marc Pijuan.
23: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
24: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta del germà Mans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en aquest Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Ana Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 1999 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge pel curs 26-27, el català Roc Pujades. El de Manlleu prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu, Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
7: Molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. I en futbol sala, la selecció catalana masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. Sergio Sierra, el jugador de Catalunya, valora el partit.
8: És un partit que a tothom li agrada jugar, és un partit contra Galícia, que els coneixem molt bé de la primera divisió, tenen jugadors molt experimentats i molt bons i bueno, l'ambient de la selecció és espectacular. Ja els coneixem de fa molts anys i estem molt contents d'estar aquí.
2: I acabem amb un apunt d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiec de Girona acull demà el Campionat de Catalunya Absolut.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, i són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
2: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin, que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
0: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
2: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
4: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total.
0: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Anastasia, Café Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
0: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
7: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb especial atenció a aquestes carreteres tallades afectades per l'incendi de les Gavarres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, l'Ali de nou. Doncs en aquest moment són tres. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Sembla que tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell, la GI660 a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge i la GIB-6212 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin, que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
0: Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la Marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una 60 de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
7: deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilabenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
8: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 1:15 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilabenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. Ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
9: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
10: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
9: El director general de la policia, Josep Lluís Trapp, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
11: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
12: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitats.
11: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
13: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
11: Ara bé, els grups municipals l'han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
14: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri tres del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
0: Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
4: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili Garcia.
18: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
19: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
18: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
20: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
0: Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a 1:15 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
20: La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantareta escolar al Passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
21: Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el 5è any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per la Bet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-lo, per què no, a Calella, llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
20: La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la Nova Ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat reusenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà a l'Hockey Lliga. I el Mollerussa ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiec de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa més i a la tarda només per plataforma.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que crema des d'un quart de 10 de matí a la Bisbal avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees segons agents rurals. Hi ha 4 ordres de confinament actives i més de 200 bombers i una dotzena de mitjans aeris treballant. El president de la Generalitat ha demanat ajuda a la UME perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un procúmul violent. David Borrell, inspector en cap dels bombers, ha indicat que els esforços se centren a tancar el flanc dret perquè s'espera que giri el vent.
3: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
2: Ja ho sentíem, a més, Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments als Baix Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75% i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu va traslladar la setmana passada per carta al govern d'Aragó que iniciaria el desmuntatge el proper dilluns, dia 6.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: zona per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
1: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
0: Els bombers se centren a tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial a les 10.000 hectàrees de les Gavarres. Mentre els bombers han demanat el confinament de l'urbanització a la balconada de Sant Vicenç de Castellet al Bages per un incendi de vegetació en el terme municipal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar a la població que es confini. Els bombers treballen en 17 dotacions terrestres i dos mitjans aeris per estabilitzar-lo a l'avís des de les 6 de la tarda. I un home de 70 anys de nacionalitat xinesa i un altre de 37 de nacionalitat romanesa mor ofegats aquesta tarda. El primer a la platja de Llevant de Cunit i el segon a la call a la cala, Justell de l'Hospitalet de l'Infant. El primer succés ha tingut lloc cap a 3:45 i el banyista s'ha desmanyat mentre entrava a l'aigua. El segon ha passat a 6:15 i els socorristes l'han tret encara inconscient. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, hi ha hagut 8 morts d'aquest tipus a les platges catalanes. I la Guàrdia Urbana de Balaguer ha comunicat el seu malestar rendent incompliment de millores laborals per part del consistori i han fet un ultimàtum abans de mobilitzar-se. Entre les reclamacions hi ha un augment de salaris, han sol·licitat perquè diuen els agents estarien complint tasques descompensades des que va tancar i obrir el consistori a regular el trànsit i aquesta exigència també va relacionada amb un augment de la plantilla, són 9 agents i volen arribar fins als 20. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles Bressol municipals de Badalona, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Relet. Es tracta de 25 escoles on també es treballarà amb les obres i suposa una inversió de 500.000 euros.

0: Arriba 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal avança sense control i ja afecta una superfície de més de 2.000 hectàrees. Segons els agents rurals, el 95% d'aquestes són forestals i el 97% al massís de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat treballaran tota la nit amb 400 efectius, els que s'hi afegiran, els de la UME amb 100 més. Es mantenen confinats 7 municipis. L'objectiu dels bombers és estabilitzar el flanc dret les properes hores i confien que durant la nit les condicions

0: Cap a Marinada. David Borrell és inspector en cap dels bombers.
1: Ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
0: Protecció Civil, recordem, recomana evitar els desplaçaments a la zona. El president de la Generalitat està previst que es desplaci demà al centre de comandament d'aquest incendi. D'altra banda, els Mossos han detingut l'operari de l'empresa que treballava amb una serra radial que presumptament hauria provocat l'incendi amb una guspira a peu de carretera. L'home feia tasques de manteniment amb aquesta eina quan estava prohibit, ja que estem a nivell 3 del Pla Alfa. Tot plegat mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor des de diumenge i fins dimecres. Els dies crítics seran dilluns i dimarts. Es poden arribar a superar temperatures de 40 graus a la plana de Lleida i per sobre de 35 a la resta. Més a les nits poden arribar a superar els 25 graus. I en tot plegat, encara afegim, comença amb el Grand Départ del Tour de França, primera etapa a les 5 de la tarda de 19 quilòmetres, i al vespre, darrer punt, que l'illa de Palafrugell té la 59a cantada de veneres. Aquest any sí, si tot va bé, se sentirà el meu avi.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. All aboard, the night train.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.